0: Escolta, Zicat.
1: Comencen per F, però no són fades. En Wikim, el petit Miki, i en TT3000, els pantalons més cagats de tota Catalunya. La bata que s'ha menjat les nenes, com si fossin un biquini.

0: Una mirada diferent als videojocs.
1: Per aprendre, pensar i somiar.
2: Oi! Diana!
3: I want to make you a spy.
4: When you're ready, Bond.
5: Astronauts for hire. The lucky ones got filthy rich.
1: Passió pels videojocs.
0: Generació Digital. Amb Albert Murillo.
6: Els diumenges a les 10 de la nit.
0: A ICAT. KG.

tot el que pots fer al web d'ICAT també ho pots fer a l'app. Els podcasts de tots els programes, emissió en directe, les ICAT tapes, les experiències, els concerts, avançaments i molt més. Baixa't l'aplicació d'ICAT i connecta amb la ràdio inquieta allà on siguis.

Quan cau la nit, la cultura puja a l'escenari d'ICAT. Dilluns, arts escèniques a Rèplica. Dimarts, literatura a La Pila. Dimecres, cinema a Spin-off. I dijous, sèries a Sèries Selecto. Quatre amics, quatre mons i moltes històries per descobrir. De dilluns a dijous a les 10 de la nit, la cultura sona a ICAT.

I si les cançons poguessin parlar, què explicarien? Històries secretes, amors, desamors, mogudes i alguna que altra sorpresa, perquè una cançó mai és només una cançó. De dilluns a dijous a les 9 del vespre, al cel obert a ICAT, amb Lluís Gavaldà.

Evitar-te la mirada, amagar-me entre la gent, esquivar les mil preguntes complicades d'un nen, llevar-me mitjanit, pujar al terrat una estona i discrepar secretament amb la meitat de Barcelona.

dels ulls de la que et mira tal com si t'hagués parit. De l'ombra d'un mateix, de la crua realitat, o del teu futur incert que sort que encara no ha arribat. Prova-ho si vols, fuig de la llei de la gravetat o d'una puta pastanaga que es fa dir felicitat. Arribats a aquesta edat i fins i tot superada, la que tenien els meus ídols just quan jo els idolatrava, em dic Arnau Bellvei, you know, I come and go. M'escapo una estoneta i tot seguit torno com nou.

0: Richmond.
1: Quan arriben els divendres, apuja el volum, que el cap de setmana ja és aquí. A partir de les 5 de la tarda, 3 hores de remixos, versions, hits i descobertes per començar la festa abans d'hora. DJ Trapella posa la banda sonora al teu divendres. De 5 a 8 de la tarda a ICAT.

molesto i jo aparto. Fem pas al costat, no hi ha res fins que surt l'àlbum. De la 125 passem al Phantom. I se'm ve contra mi on estàs tu. Ja fa molt de temps que ja no et parlo. Porto tot per dins, que fora només estatus. He fet el que cal per demostrar-ho.

triar el bàndol. Tot el que et molesti jo aparto. Fem pas al costat, no dir res fins que surt l'àlbum. De la 125 passem al Phantom. I se'm mira contra mi, on estàs tu? Ja fa molt de temps que ja no et parlo. Porto tot per dins, per fora només els tatus. He fet el que cal per demostrar.

Quan plegues de la feina o dels estudis, deixa't acompanyar pel millor de l'escena musical catalana mentre tornes cap a casa. Noves veus, descobertes i cançons que t'atrapen. Nota de veu, amb Frank Lluís Giró i Aina Ostrell, de dilluns a dijous, de 5 a 7 de la tarda, a ICAT.

Les converses amb els creadors més interessants del país. Músics, actors, cuiners, directors, autors, humoristes. Al CAT, els migdies ens advem per compartir una estona sense presses. Pausa. De dilluns a dijous, de 2 a 3 de la tarda, amb Albert Miralles i Mariona Batalla.

0: Tots a la pista. Miqui Puig als plats.
1: Cada vespre alliberem l'estrès i el cansament amb una dosi de pista de fusta. El programa per moure el cos, descobrir cançons noves i deixar-se portar.
2: Qui no balla no és viu.
1: De dilluns a dijous a les 8 del vespre, pista de fusta a ICAS.

Quina és la música del moment? Què passa a l'escena internacional? Quin concert no et pots perdre aquesta setmana? Si vols estar al dia de tot el que es mou en la música, aquí tens una hora per posar-te les piles. Independents. Amb Josep Martín i David Talleda. De dilluns a dijous a les 7 de la tarda a ICAT.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Escoltes i cats.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Quan un amic et demana que el vagis a buscar a l'aeroport un diumenge a les 5 del matí, hi ets. Quan la teva mare marxa de viatge i et queda a regar les plantes, hi ets. I quan el teu veí necessita que li cuidis el gat, també hi ets. Perquè quan cal, hi som. Vine a donar sang a la Festa Major de Sant Feliu de Codines diumenge 13 de setembre de 10 a 2 a l'autobús situat al costat del centre cívic La Fonteta. T'hi esperem. Reserva cita a bancsang.net/donar.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Quan un amic et demana que el vagis a buscar a l'aeroport un diumenge a les 5 del matí, hi ets. Quan la teva mare marxa de viatge i et queda regar les plantes, hi ets. I quan el teu veí necessita que li cuidis el gat, també hi ets. Perquè quan cal, hi som. Vine a donar sang a la Festa Major de Sant Feliu de Codines diumenge 13 de setembre de 10 a 2 a l'autobús situat al costat del Centre Cívic La Fonteta. T'hi esperem. Reserva cita a bancsang.net/donar.

0: estona i el Pla de Lleida, passant fàcilment dels 30 graus de màxima. N'estem pendents a la xarxa.
1: I en cultura, l'Smart Centre de Santa Bàrbara al Montsià acull avui una xerrada a càrrec de l'investigador Joan Baptista Beltrán Reverte per homenatjar els veïns de la Plana que van patir l'infern de Mauthausen. Des de la Plana, Ràdio Teregine.
2: Efectivament, la xerrada focalitzarà l'atenció en el destí dels quatre veïns de Santa Bàrbara deportats als camps de concentració de Mauthausen: José Muria Moliner, Joan Bel Saragossa, Gabriel Cid Muria i Juan José Valls Aixalà. Aquest últim, l'únic que va sortir amb vida. Escoltem Joan Baptista Beltrán Reverte.
3: Ell va entrar, el de Muria Molina, va ser el primer que va entrar el 27 de setembre de 1940. Juan Bel Saragossa i Gabriel Cid Muria entren junts. Ells van fer el viatge des de França fins a Mauthausen junts, i van entrar el dia 11 de desembre de 1940. I després està el Juan José Valls Aixalà, que va entrar el dia 26 d'abril de 1940. 1941, este és. I després el que està ja que dir també és que tots moren, només se salva el Juan José Valls Aixalà.
2: Beltrán Reverte és autor d'obres de referència com Viatge a l'infern nazi, Els deportats de Xerta, Josep Maria Brull i Solares, De Tortosa a Mauthausen, Un viatge sense retorn, o el recent estudi que està portant a terme sobre els deportats d'Alcanar.
1: I en els esports, Barça i Lleida es veuen avui les cares a la final de la Lliga Catalana ACB. Fins aquí les notícies en xarxa.
4: Notícies en xarxa.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Quan un amic et demana que el vagis a buscar a l'aeroport un diumenge a les 5 del matí, hi ets. Quan la teva mare marxa de viatge i et queda regar les plantes, hi ets. I quan el teu veí necessita que li cuidis el gat, també hi ets. Perquè quan cal, hi som. Vine a donar sang a la Festa Major de Sant Feliu de Codines, diumenge 13 de setembre de 10 a 2 a l'autobús situat al costat del Centre Cívic La Fonteta. T'hi esperem. Reserva cita a bancsang.net/donar.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Quan un amic et demana que el vagis a buscar a l'aeroport un diumenge a les 5 del matí, hi ets. Quan la teva mare marxa de viatge i et queda a regar les plantes, hi ets. I quan el teu veí necessita que li cuidis el gat, també hi ets. Perquè quan cal, hi som. Vine a donar sang a la Festa Major de Sant Feliu de Codines diumenge 13 de setembre de 10 a 2 a l'autobús situat al costat del Centre Cívic La Fonteta. T'hi esperem. Reserva cita a bancsang.net/donar.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 9, us parla Eduard París. El president de la Generalitat, Salvador Illa, portarà aquest dimecres i dijous la celebració de la Diada de Catalunya a Extremadura, que a més comptarà amb l'homenatge dels emigrants extremenys a territori català i en concret de Manolo Vital, el conductor d'autobús sindicalista de Nou Barris, que és el protagonista de la pel·lícula El 47. Segons detallen fonts de l'executiu, Illa visitarà les localitats de La Zarza i Mèrida. L'acte institucional tindrà lloc a l'auditori de la capital de la comunitat autònoma amb la neta de l'activista Joana Vital. El cap de govern signarà també dijous un protocol de col·laboració amb el consistori extremeny per impulsar la protecció i projecció conjunta del Teatre Roma de Mèrida i el Teatre Tàrraco de Tarragona. I d'altra banda, el Consell Comarcal de la Garrotxa demana fer una frenada en el creixement de població perquè la comarca està al límit del que es pot permetre. De fet, el president de l'ENS, Albert Danés, avisa que cal repensar el model perquè hi ha massa gent i els serveis públics no estan dimensionats a la quantitat de persones que han arribat al territori durant els darrers anys. Canviem de tema. Els pagesos preveuen una millor collita d'avellana respecte a les tres campanyes anteriors marcades per la sequera. Enguany, des d'Unió de Pagesos calculen que podrien plegar 5.000 tones d'aquesta fruita seca al camp de Tarragona. I la campanya anual Deixa't prendre el pèl es tornarà a dur a terme avui a Cambrils, en el que serà ja la desena edició. Es tracta d'una iniciativa solidària que cada any es dedica a una causa diferent. Des de Ràdio Cambrils, més detalls, Marga Mallol.
3: Cambrils es tornarà a deixar prendre el pèl aquest diumenge 13 de setembre al Passeig Marítim. 43 professionals de la barberia, perruqueria o massatge oferiran els seus serveis i tot el que s'aconsegueixi es destinarà a l'Associació Autisme Cambrils. Una de les seves membres, Mireia Font, ha explicat que instal·laran una carpa sensorial perquè tothom pugui saber com se senten aquestes persones.
4: És, bueno, una invitació perquè puguem notar, puguem sentir durant uns moments el que poden experimentar ells un dia qualsevol, en qualsevol moment, ja sigui al carrer, sigui a l'escola, sigui anant a comprar.
3: En les 10 edicions de la campanya Deixa't prendre el pèl s'han recaptat vora els 150.000 euros. Enguany i en porten 6.000.
2: I en els esports, en bàsquet, avui Barça i Lleida es veuen les cares a partir de les 12 a la final de la Lliga Catalana, que es disputa a Tarragona. En futbol, ahir, victòria de l'Espanyol per 0-2 al camp de l'Osasuna amb dos gols de Roberto Fernández. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Quan un amic et demana que el vagis a buscar a l'aeroport un diumenge a les 5 del matí, hi ets. Quan la teva mare marxa de viatge i et queda regant les plantes, hi ets. I quan el teu veí necessita que li cuidis el gat, també hi ets. Perquè quan cal, hi som. Vine a donar sang a la Festa Major de Sant Feliu de Codines diumenge 13 de setembre de 10 a 2 a l'autobús situat al costat del Centre Cívic La Fonteta. T'hi esperem. Reserva cita a bancsang.net/donar.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Quan un amic et demana que el vagis a buscar a l'aeroport un diumenge a les 5 del matí, hi ets. Quan la teva mare marxa de viatge i et queda a regar les plantes, hi ets. I quan el teu veí necessita que li cuidis el gat, també hi ets. Perquè quan cal, hi som. Vine a donar sang a la Festa Major de Sant Feliu de Codines diumenge 13 de setembre de 10 a 2 a l'autobús situat al costat del Centre Cívic La Fonteta. T'hi esperem. Reserva cita a bancsang.net/donar.

Avui obrim un espai de memòria, d'emoció i sobretot d'amor. Avui parlem de la Sabrina i l'Oncodines. La Sabri era d'aquelles persones que no passen de puntetes per la vida. Era intensitat, era energia, era passió. D'aquelles que estimen fort, que riuen amb ganes, que s'impliquen, que hi són. Sensible amb els animals. Fidel als seus. Tossuda fins al final quan creien alguna cosa. I amb un cor immens que no li cabia al pit. La Sabri tenia 46 anys, casada amb el Víctor, el seu fidel i noble company de vida. Mare d'un nen fantàstic a qui estimava fins l'infinit, l'Ethan. Pal de paller dels seus dos germans, l'Òscar i l'Àlex, i dels pares, que descansen amb ella. Va néixer el dia de Sant Jordi, 23 d'abril. I potser és per això que sempre li he dit que era una dona especial, la rosa més amorosa i meravellosa del món. Parlar de la Sabri és parlar de coratge, però també de tendresa. És parlar de les petites coses que la feien gran. Una mirada, una paraula a temps, un gest sincer. És recordar que fins i tot en els moments més difícils hi ha persones capaces de continuar donant. Audaç i sensible, a la vegada. Somiadora, romàntica, d'aquelles que gaudeixen de les pel·lícules ensucrades amb un final feliç i filtre de color rosa. Segura de si mateixa, amb uns valors clars, disposada, ferma i amb caràcter. Una mica caparruda, fins i tot diria que un xic capriciosa. I amb aquella manera tan seva d'explicar-se, deia que era com un misto. S'encenia ràpidament, però també s'apagava de seguida. Podia deixar-te anar al retret més punyent i a l'instant abraçar-te amb la dolçor més sincera per demanar-te perdó. Perquè si alguna cosa tenia la Sabri, era la capacitat d'estimar sense filtre i d'assumir sempre qui era ella. Lleial, còmplice i amiga dels seus amics. D'aquelles persones que hi són sempre, sense jutjar i que donen tot el que tenen. Només calia veure la xarxa immensa de gent que l'envoltava, que l'estimava i l'admirava, que caminava amb ella a cada pas. I els animals. Els animals eren una part essencial de la seva vida. Sempre acompanyada del Nere, el Joy, el Fisgón o la Nina, els seus amors peluts que no podien viure sense ella. La seva sensibilitat la feia capaç de parar el món per ajudar, per cuidar, per evitar el patiment d'un animal. Aquesta era la Sabri. Cor, instint i una humanitat que desbordava. La Sabri no deixava indiferent a ningú. Era un referent. Una dona amb un cor gegant i alhora amb una manera de tocar de peus a terra que la feia encara més gran. Durant 10 anys va conviure amb el càncer. Però dir això es queda curt. Seria injust. Profundament injust definir-la per una enfermedad. Perquè la Sabri no va ser mai una dona malalta. Va ser sempre una dona amb una malaltia. I aquesta diferència ho canvia tot. Perquè mentre el cos lluitava, ella vivia. Vivia amb una força que desarmava, amb una actitud que inspirava, amb una manera de plantar cara a la vida que feia petit qualsevol obstacle. No va deixar de ser qui era. No va deixar d'estimar, de cuidar, de riure, de fer costat. No va deixar de ser amiga, de ser llum, de ser vida. Ella vivia a tot gas. I així va ser amb tot i en tot moment, fins al final. Amb una vida plena, intensa, emocionant, d'aquelles que moltes persones sanes voldrien viure i no saben. I és inevitable imaginar-la amb aquell somriure mig murri, fent-li una botifarra al càncer, mirant-lo de cara i enviant-lo a la merda. Això sí, amb un mojito a la mà i en remull, com un peixet. Perquè així era ella, valenta, irreverent, apassionada i divertida.
La recordem també a través del seu pas per la prova de resistència solidària Oncodines 2025. Una prova que és molt més que fer esport. És comunitat, és lluita, és esperança. És l'esforç compartit que transforma el dolor en força. I la Sabri hi és. I és en cada passa, en cada quilòmetre, en cada persona que corre pensant en algú com ella. Avui, més que mai, corre amb nosaltres. En cada quilòmetre, en cada esforç, en cada moment de la debilitat i en cada instant de força. Potser la Sabri no hi és físicament, però hi és en cada record. En cada somriure que provoca el seu nom, en cada batec que s'accelera quan pensem en tot allò que va ser. Avui, aquest programa vol ser això. Un homenatge, un espai per recordar-la, per sentir-la, per sentir-la a prop, per donar-li les gràcies a la seva manera d'estar al món, a la seva energia, a tot el que ens ha deixat. Perquè hi ha persones que no marxen mai del tot. Es queden en nosaltres, en la manera com estimem, com lluitem i com vivim. I avui més que mai, la Sabri camina amb nosaltres. I no és només un record, és un impuls. Carinyet, allà on siguis, saps que t'estimo i t'enyoro. I aquest programa és per tu.

Vincles, espai de criança. Avui parlem de deixar petjada, l'empremta de la Sabri a l'Oncodinastrell.

0: El 18 d'abril d'aquest 2026 es realitzarà la sisena edició del repte esportiu Oncodines Trail, un repte que va començar a moure's l'any 2019 per un grup de persones, corredores, que ja participaven en l'Oncotrail i que van viure la mort de la seva amiga Glòria, companya d'aventures, de curses i de vida. La Glòria va morir per un càncer. Com l'equip organitzador de l'Oncodines diuen, la Glòria va ser el motor que els va fer engegar el projecte. Una moguda que any rere any ha anat creixent, amb objectius més ambiciosos i reptes esportius cada vegada més exigents. Un repte esportiu que es realitza en equips i que tenen un doble objectiu, completar la cursa i recaptar una quantitat mínima de diners que es destinaran íntegrament a la Fundació Oncovallès, la Barcelona Brain Health Initiative i la Fundació Enriqueta Vilavecchia, d'entre d'altres. Les donacions de l'Oncodines es destinaran íntegrament al suport i l'ajuda a malalts oncològics i a les seves famílies, a la compra de material mèdic i a la investigació. I darrere de totes les persones participants hi ha històries de vides. La Sabri feia anys que volia participar a l'Oncodines, que ho anava dient, i finalment l'any passat va crear un equip i la va realitzar. I durant la prova se la va acompanyar, de fet l'Aida, la va acompanyar i la va anar gravant. I la idea que teníem era fer un programa de vincles. Uh-huh. De fet, ho havíem anunciat a la
1: ràdio.
0: A la ràdio. Vam
1: fer un spoiler.
0: Sí, amb ella, el que passa que no es va poder donar el programa perquè no es va trobar bé. No es va trobar bé i finalment no vam poder-lo gravar. Així que ara que farà ara que tornarà a haver-hi la nova Oncodines, ens semblava que era un molt bon moment per retre aquest homenatge i recordar el pas que
1: sí,
0: va fer per la prova.
1: Sí, perquè és és una mica el que es diu, no?, l'escrit, que la prova en si és molt Sabri, és aquest esperit, no?
0: Totalment.
1: De lluita, d'esforç, d'amics, d'amistats, de companys, de... I bé, vam pensar que ja que teníem aquest material guardat com un tresor, aquests àudios, doncs que era interessant fer aquest. I que millor per fer aquest programa que convidar a dues persones que han estat molt importants a la vida de la Sabri. I molt importants també a l'equip Oncodines, que una mica va d'això també el programa, no? Que ella mateixa va crear envoltant-se dels seus, no? L'equip Oncotrols.
0: Oncotrols, eh?
1: Oncotrols. És l'equip Oncotrols. Ella va decidir aquest nom i a més, doncs, és l'equip que va muntar. Tenim aquí el Víctor. Bona nit,
2: Bona
1: Víctor.
2: Nit.
1: I tenim el Toni.
0: Bona nit, Toni.
1: I ara fem 5 cèntims així, no? Qui són? El Víctor és marit de la Sabri, té 43 anys, per molt poquet.
2: 43.
1: No, perdona, per molt poquet. També va néixer un dia molt especial, el dia de Sant Joan. I jo crec que això també els va unir molt.
0: De Sant Jordi i Sant Joan.
1: Sant Jordi i Sant Joan, sí. Sempre ho he pensat, no sé. A més de ser pare de l'Ethan, és amant de la muntanya, ha estat voltant per tot el món, muntant pistes de pàdel, tot i que a ell no li agrada jugar a pàdel, però treballa en l'empresa més gran de muntatges pàdel per tot el món. Ell ara ja deixa de muntar, ara ja des de casa organitza tot aquest tinglado. Molt lligat al Centre Excursionista de Granollers com a instructor de barrancs, espeleo, amb diverses expedicions a diferents parts del món, a les seves espatlles. Introvertit, discret, intel·ligent, amb un humor àcid dels que piquen. Del Víctor podríem destacar la seva destresa. Li dones un paler i et munta un palauet de fusta. Sempre ho hem dit, això. El Toni, 57 anys, com ell diu, que així defineix la seva feina, és mercenari dels diners. Treballa en un banc. Però la seva vocació és la muntanya, en concret l'espeleo i barrancs. És massa humil per confessar-nos que ha estat el president del Centre Excursionista de Granollers durant molts anys i encara hi té mà, tot li pregunten amb ell. I director dels cursos de barrancs i espeleo. Va conèixer la Sabri al mateix moment que el Víctor, però amb ell ni va tenir sexe ni es va casar. Així és com ens ho confessa ell mateix, És un tros d'home, carismàtic, bondadós i amb un sentit de l'humor únic, molt intel·ligent. Bona nit. Hola, bona nit. T'ha semblat bé?
2: Bé, dues puntualitzacions. Una, no he sigut president de l'agrupació, sinó del grup d'espeleologia, del GEC, que és el grup d'investigacions espeleològiques de Granollers. I l'altra és que el Víctor amb un paler fa un palau de fusta i jo amb un paler faig llenya per la llar de foc. Cada un tenim les
1: jo pensava que era llenya per fer una calçotada.
2: També.
1: Sí. Ho sé. Doncs res, benvinguts. Us podríeu definir o dir alguna cosa l'un de l'altre? Tu, Toni, què diries del Víctor? O tu, Víctor, què afegiries del Toni?
2: I això és pregunta trampa, eh?
1: Sí, una mica d'humor, aquí.
2: La veritat és que l'has definit molt bé. La veritat és que sí. I a part, el Víctor és una persona entranyable que es fa estimar ja des del primer dia. Igual que la Sabrina, eh? Eren d'aquelles persones que les coneixes i al cap de dos dies sembla que sigueu amics de tota la vida.
1: De tota la vida,
2: sí. I tot i que a vegades la vida ens ha portat per camins diferents i no, hi ha hagut èpoques que no ens hem trobat, a la que t'has tornat a trobar de seguida és aquella relació entranyable i tal, i que sempre saps que està allà, no?
1: Sí, molt noble. I tu, Víctor, diries el mateix d'ell?
3: Sí. Està clar, això, que fa temps, encara que desconnectis durant una temporada per el que sigui, la vida i tal, és com si fa dos dies que no et veus. Però, a més, i això, el Toni té aquest tarannà que et pot dir el que vulgui, pot fer el que vulgui, que tot cau bé i es fa estimar.
1: Sí.
3: És una persona que se li pot s'ho permet tot perquè després s'ho guanya per una altra banda. Vull dir, el que li permets al Toni no li permetríem a ningú més. Vull dir, és un. I encara i així, no sé, a part de masoquisme, poder, però és així. Al final té aquest tarannà que bueno, després, quan cal, sempre ha estat allà. Sempre està, sempre que cal, sempre que tal, sempre tens la seva mà per ajudar el que sigui, mai ha faltat.
1: Són importants perquè en el Mònica, la Sabri i el Víctor es van conèixer fent cursos de barrancs, o sigui, el Víctor era l'instructor.
0: Pot ser que fos el Quézar? O no?
3: Sí, el Quézar.
2: El Quézar va ser un moment clau.
1: Sí.
2: Jo, que soc més místic que l'Aida, que ella veu allà la unió entre els sants i aquestes coses més místiques, jo diria que poder la seva relació es va fonamentar amb el tequila. O va començar així. Llavors es va fonamentar amb altres coses. Però el tequila, d'inici, va ser una part important.
1: Sí, però bueno, que el Víctor va ser l'instructor i de la Sabri, allà es van conèixer, tu també els vas conèixer, bueno, tu ja coneixies el Víctor, però també vas conèixer la Sabri. I d'aquí, pues, l'amor, i es van casar, bueno, els vaig casar jo, de fet.
3: Sí, la cura.
1: Vull dir que ho sé del cert. Bueno, doncs, no sé, tenim àudios, Pau, no?
4: Bona nit.
1: Què tal?
4: Molt bé.
1: Com estàs?
4: Bé. molt content.
1: Preparat per la següent edició de l'Oncodines.
4: Sí,
0: com ho portes?
4: Sí, ja la tenim a tocar. Bueno, abans deia a ella que al final jo la gran part de la meva feina ja està bastant feta. Bastant feta, bastant acabada. Ja tenim els dorsals a impremta. Uh-huh. Aquest any ha anat tothom molt bé amb donatius, haig de perseguir algun equip, però pràcticament ja està, i per tant doncs ja està tot bastant acabat, només em queda acabar d'entrenar una mica i posar les cames a punt perquè aquest any participo. Vull dir
1: això
4: que
1: és important, eh?
4: Sí.
3: Per entrenar poder ja bastar, eh?
0: Sí. Jo vull dir que el meu equip és dels que ha rebut un avís. No ens havia passat mai.
4: No? Doncs
0: i aquest any l'hem rebut, en plan... Sí.
1: Oi.
4: No, som flexibles.
0: Crec que ho hem solucionat, ja.
4: Som molt flexibles amb les dates.
1: Sí,
4: això no hi ha,
1: sí.
4: No hi ha problema.
1: I, doncs...
4: sí. I content d'haver superat... De fet, ja hem superat els donatius de l'any passat, que és espectacular. Segurament, amb l'ajuda de tothom i de tots, i de la prèvia de la festa, d'això arribarem als 300.000, jo crec que sí. No està molt clar, però jo crec que...
1: És sempre... que recordem que és un dels objectius d'aquest any. Repte aquest any.
4: 3.5. Uh-huh. I molt contents d'això. I aquest any, doncs, a més participem.
1: Molt bé. Perquè... Com es diu el vostre equip?
4: Bueno, al final no teníem nom i ens dèiem, ja pensarem un nom, però al final ens ha caigut al cel un patrocinador que és Grau Vila i per tant doncs, ens diem Grau Vila Trail Team.
1: Molt bé.
4: Perquè ens han...
0: Quina faràs? La L?
4: La M1, no, no, no. La M1, 35 quilòmetrets i...
0: Yeah. Jo faré la 2, no, no, sé, no coincidirem, no?
4: Doncs, al final, Sant Miquel.
1: Amb l'Oncotrols sí que coincidireu.
3: Fem
1: sí?
3: la 1.
1: Sí, perquè nosaltres fem la 1,
4: molt bé.
1: Que en un principi era més facileta, però ens han dit que
3: s'ha
1: complicat una mica la cosa. Pues ens anirem trobant, sí. Oncotrols i Grau Vila.
4: Nosaltres, jo el que anava a dir és això, que al final tots, quan comences a rascar una mica, diguem-ne, tots els equips, de fet, jo... jo la faig perquè la volia fer, perquè ja fa 6 anys i des de la sala de plens no es viu igualment que des de tot el recorregut, no? Però hi ha una altra persona de l'estaf que també feia 20 anys que la seva mare va morir de càncer just aquest any i la volia fer, tant sí com no. I entre uns i altres, doncs vine, vam fer uns que la van fer l'any passat, que l'equip s'ha desfet, diguem-ne, que no han repetit, perquè el Marc Capa torna a fer speaker, perquè moltes coses, i vam agafar el Ton d'allà, vam agafar, no sé, vam fer un mix-mix-mucs i vinga, un equip nou.
1: Bueno, però que tot, aquests però són, que, els, són els bons,
4: que,
1: eh?

0: L'any passat bueno, ella ja portava anys dient no, vull fer l'oncodines, vull fer l'oncodines, muntem un equip. Va muntar un equip així, no? Després, bueno, no van encaixar gaire o pel
1: no
0: motiu
1: va
0: que... Bueno, pel
2: va
0: motiu que sí.
2: Bueno,
0: sí, ella ho vivia d'una manera molt diferent, no? I llavors, però ella tenia aquella necessitat de fer aquest equip perquè sabia que... Pues que potser no podria tornar a fer una troncodines, no havia de ser l'any passat, el 2025, i a la que la Sabri va aixecar la mà de necessito un equip buit, faltaven dos mesos o menys, i va sortir un equip rapidíssim, va sortir, bueno, jo no estava a l'equip, jo era la coach i anava amb la ràdio, jo l'anava una mica guiant amb com fer-ho.
3: Però tots eren part de l'equip, no? Sí. És a dir, al final...
0: Però al final és això, no estava inscrita, però pues estava amb ella formada, i el Víctor va ser una part, com l'he definit, que és com molt simbòlic, no? Perquè aquesta discreció del Víctor i fins i tot a l'equip era fer el seguiment, no? I perquè... Vull dir que va ser molt, molt xulo.
2: Però va ser bo com es va crear el que deien de la colla d'amics i tal, perquè era un dia dinant, va ser un dia dinant al Revolt.
1: Amb tequila o sense?
2: Sense tequila, encara. Ah. Poder alguna birra, però no masses. I ho va comentar la Sabri, estava el Toni, estava la Maripaz, estava l'Ivan, estava l'Edu, la majoria dels que seran a l'equip aquest any també, i no va faltar res, vam sortir del dinar, que ja estava l'equip fet. Vull dir que no...
0: Doncs, no sé, sentim...
3: De totes maneres, digues, hi ha un tema,
0: Toni,
3: eh? És a dir, la Sabrina vivia les coses intensament. L'any passat volia fer l'oncodines, però jo no crec que ella ho fes pensant que era l'última oportunitat.
2: No.
3: Jo crec que ella la feia pensant, a partir d'ara, cada any l'oncodines, no?
0: Sí.
3: I perquè ella sempre era aquesta mentalitat de pensar endavant amb la vida,
0: sí.
3: No? I una vegada vaig escoltar una frase d'una pel·lícula que li vaig dir a ella, perquè és que la definia perfectament, no? Que deia, diu, viu cada dia com si fos l'últim, perquè un dia ho serà, no? I ella realment, aquests anys, ella ho aprofitava a tope, no?
0: A tot gas.
3: I volia fer l'oncodines, la volia fer de totes les maneres possibles, però no amb la idea de que no tindria cap altra oportunitat, sinó no amb la idea de cada any tornar-la a fer... I per molts anys, que malauradament no ha sigut així.
0: No sé, Pau, tens algun dels inicis dels inicis, algun trosset d'algun àudio i que puguem comentar?
4: Sí, la presentació de l'equip.
0: Vinga.
5: Estem a la plaça de la Font del Lleó, a Caldes. Són les... Quina hora és?
6: Les 7 i 19.
5: Són les 7 i 19 i estem a punt de començar la sortida de l'oncodines. Avui tenim una persona molt especial que es diu Sabri. Sabri, com estàs?
7: Hola, bon dia. Pues, supernerviosa, molt, nerviosa. Molt.
5: Com es diu el teu equip?
7: Oncotrols.
5: Oncotrols.
7: És l'únic que sé.
5: No passa res. I anem a veure els Oncotrols. Tenen algun crit de guerra? No.
7: Tenim crit de guerra? No, tenim res preparat.
5: Bueno, això anirà sortint, eh?
7: Ja.
5: A l'arribada segur que hi ha un crit de guerra, segur. Bueno, ens connectem una miqueta més tard perquè aquí hi ha molta penya. Tenim aquí els Oncotrols, és l'equip de la Sabri, i tenim a un dels membres de l'equip, que és l'Edu. Hola, Edu. Escolta'm una cosa, què fas a aquestes hores del matí aquí enmig de la plaça de Caldes? Qui t'ha liat per fer això? A veure.
8: A mi, òbviament, la capitana de l'equip, la Sabrina, em va enganyar, em va dir una passejada pel matí de 52 quilòmetres quasi, i jo, vale. Diu, no és benèfic, vale. Endavant.
5: I després calçotada, no?
8: Home, que menys, no?
5: Tenim a una noia, la Mari. La Mari també, em sembla que... Com és que estàs aquí? Amb el Oncotrols.
9: Bueno, jo crec que és una causa que hem de col·laborar tots, que ens toca de prop i que s'ha de lluitar, i tot el que faci falta pels nostres, aquí estarem i sempre els recolzarem.
5: Molt bé, clar que sí. Sabri, estàs nerviosa, eh? Encara segueixes nerviosa?
7: Una mica, sí, una mica.

0: Ai, mira, m'ha fet reviure. És que la plaça es va estar molt guapa a la sortida d'aquesta Caldes. La plaça estava a tope.
1: Sí, sí.
0: La veritat és que se sentia molt bé a l'àudio parlar de gent que hi havia allà.
1: Sí, sí, sí. Sí. Després hi ha un altre moment de... Expliquem, no? Les gralles, van fer un pilar...
0: Sí.
1: No? La senyera...
0: Sí, sí, va ser molt emocionant. Molt
2: jo xulo. Va ser la meva primera en Codines i la veritat és que està molt ben organitzat, eh?
1: Sí.
2: La veritat és que ho fan viure... I ho tenen molt ben muntat, eh? Tant la sortida com, bueno, tota l'organització en general no, però com l'arribada són molt espectaculars, eh? T'ho fan vibrar.
3: Sí. Pensa que després del coitus interruptus que vam tenir el primer any, que vam suspendre a 4, o sigui, vam suspendre el dimecres perquè havíem de sortir dissabte. I el divendres ens van confinar tots a tot el país, no? Vull dir que, després d'allò, és com... Ha d'anar bé
4: per,
3: allò, perquè sí.
0: A més, la sortida que es va haver de fer, no? Des de diferents llocs,
3: sí,
0: cada equip
3: exacte.
0: Sortia un minut de
3: sí,
0: diferència.
3: No sé què, tots els equips dispersats a 3 punts de Sant Feliu, perquè era aquella sí que va ser circular, i en franges de no sé quants minuts, de 3 equips... Va ser
0: amb els tests ràpids,
3: sí,
0: eh?
3: Sí, els PCRs. Hòstia, allò.
4: Imagina't,
3: ara
4: eh?
3: Ara ja ni ens en recordem
4: que estàs,
3: dels PCRs.
4: Estàs a però... punt de córrer i et foten el pal allò.
2: L'avantatge és que a partir d'aquí les coses només poden anar
3: sí,
2: millor.
3: Sí, per això. Que...
0: I la Sabri estava nerviosa, de veritat?
4: La Sabri estava molt nerviosa.
0: O sigui, sí que estava nerviosa,
4: estava,
0: de veritat.
4: La Sabri vivia... Bueno, clar, tot ho vivia superintensament
0: sí, amb
4: i amb molts nervis, i era... I, Víctor, a quina sí, hora em veu venir a buscar?
5: Em va passar a buscar l'aire per casa, baixant a Caldes, pues, no sé, a les 7 o abans de les 7.
4: Abans de les 7, eren les 6
5: memòria.
4: I pico.
5: Tinc memòria selectiva, més aviat, aquestes sí. coses les esborro. I la Sabri és molt intensa, canvia molt... I l'Aida és molt mami, és molt que al final era la seva funció, anava una mica a marcar-li una mica, guiar-li els ritmes, que es controlés tant. Uh-huh. I quan va pujar el cotxe, ja, quan va pujar l'Aida al cotxe, li va dir l'Aida, bueno, Sabri, farem el segon tram, no sé què, després descansem. No, faré el segon i el tercer, no sé què, tal.
4: Faré el que faci falta.
5: Diu l'Aida, bueno, però no me'n parla això. Bueno, pues faré el que faci falta, he canviat, tal. I ja es va quedar l'Aida amb una cara, vale, ja està.
4: No, però ja a les 6:30 del matí, això.
0: Ja, clar.
4: Però era, i jo ja sabia que arribaríem a Caldes, baixaria i em faria una abraçada i ja està, no? Però perquè ja la conec, ja... I va, eren els nervis, sí, sí, però era així. Era...
5: Sí, sí, va ser bastant zasca a primera hora, saps? De dir,
0: vale. Veu fer la sortida i llavors us en veu anar a buscar el cotxe?
4: A la sortida la van fer, em sembla que Toni, tu també vas sortir al
2: sí.
4: segon tram amb nosaltres.
2: No, jo vaig començar el primer.
4: El primer ja, el vas fer?
2: Uf. Tinc molt mala memòria.
5: No, jo crec que no.
4: Jo crec que
5: primer vas descansar la Sabri, tu i l'Aida, crec
4: sí,
5: que.
2: Vam començar en el segon, no?
5: Que vam arribar allà
0: a Taulà. Jo també vaig fer això.
2: A partir de Santa Eulàlia.
4: Sí, a Santa Eulàlia, sí. Llavors, vam arribar allà a Santa Eulàlia, estàvem esmorzant, la Sabri botava allà. Ja botava, o sigui, ella era incapaç de... Ja estava allà saltant i, bueno, hi ha un àudio que ho explica molt bé tot això.
6: Sabri, estem aquí ja a Santa Eulàlia, eh? Ara ens tocarà a nosaltres començar el tram, que has esmorzat aquí, t'ha donat energia, estàs menys nerviosa?
7: Sí, ara ja estic una mica menys nerviosa, ja estic més tranquil·la, estem esperant les noies que estan ja a punt d'arribar i fer ja el relleu i començar, ja tinc ganes.
6: Ja amb ganes, eh?
7: Sí, ja comença la il·lusió i les ganes de vinga, va, arrenquem. I res,
6: no la veieu, però està com caminant així al mateix lloc, sense moure's, però movent les cames. Vinga, vinga.
7: Ja estic a punto de salida. Venga. A punto de salida.
6: Bueno, ja veieu que està a tope. I s'ha menjat un plàtan, o sigui que massa a tope.
4: Ai. Bueno, és... Sí, pura Sabri.
2: Era així. A part, la Sabrina tenia una cosa, que és que era superdecidida, però a la vegada com molt caga dubtes, no? Estava allà, vull, però no sé, vull... I al final havies de ser tu que llavors l'aturaves, no? I li vas dir, bueno, Sabrina, poder ja sí que ja hi ha hagut prou, no vull ja poder, perquè al final llavors quan arrencava no tenia fi, no, ella?
4: Sí, sí, era una mica la meva funció, vaja.
2: La funció,
4: bueno, en aquest cas a l'Oncodines, que jo vaig estar al seu costat, el meu objectiu no era fer, sinó estar al costat i que ella acabés... el que s'hagués proposat, no? Que en principi era un tram i entrar des del golf entrar a Sant Feliu. Després ja veurem que van ser més d'un tram.
0: El tram 2 estava planificat, que el feia?
4: El tram 2 estava planificat, sí. Perquè era on hi havia menys desnivell. Val. I llavors allò sí que estava planificat. El que després ja s'ha sent, no? Però que una mica era fer el segon tram de Santa Eulàlia i després l'entrada des del golf fins a Sant Feliu. No? I res. Però el vi... És que el vi... Era així. La Sabri era així en
5: bueno,
4: en tot.
5: Quan es posava algú, ella no parava. Ja fos una caminata, un barranc, un mojito, o un joc de cartes, o...
4: Sí. Juguem, i era juguem.
5: Nosaltres sempre et dic que la Sàbria ha tingut la sort de que no l'ha donat per drogar-se de jove, si
4: sí,
5: no...
4: Sí, perquè si no hagués estat a tope. No, i hem de dir que a més, la Sàbri, una persona que ni fumadora, ni bevia alcohol...
2: En subministrava, això sí.
4: En subministrava, sí.
2: En fer mojitos.
4: Els mojitos, sí. Per això també, bueno, els mojitos i estar en remull, o sigui, com un peixet, això era molt típic. No?
0: Estava pensant respecte a l'Onco que una cosa que passa, és que segurament també li passaria a la Sabri, és que hi ha com tanta energia de tanta gent...
3: Et contagia
0: i realment treus una força,
4: sí.
0: No? I et surt millor que tot el que hagis pogut entrenar, no? Realment surt... Sí, és això. I jo crec que ella que s'enganxava fàcilment a tota aquesta...
4: A l'adrenalina.
0: Clar,
4: sí.
0: O sigui,
4: sí.
0: No m'estranya que hagués de fer un tram o dos i que fes fent els que fes.
4: Sí.
0: Perquè...
5: Això espero, que aquest any serà la meva primera Oncodines, espero que sigui millor del que m'espero.
4: Sí, la veritat és que bueno, és una mica amb totes les competicions, esports i tal, no? que aquesta adrenalina competitiva doncs, en el moment o el que...
2: Bueno, però també a part de la part esportiva, com que hi ha aquest altre component...
0: Clar,
2: també...
0: més d'emoció també. De...
3: Sí, perquè a més... No? Que no donem premis. O sigui, imagina't si féssim un rànquing. Imagina't si donéssim premis al primer que arriba. O sigui, ja seria increïble.
4: Però jo crec que aquesta és l'essència, no? I la virtut,
3: sí, no,
4: que no hi ha una competició,
3: totalment.
4: No? Que és...
5: Que no doneu premis?
3: No
5: donem. Conyo, al final no...
4: A mi m'heu enganyat.
3: Donem una medalla a tots els que arribeu, perquè sou tots els que sortiu, tots els que arribeu, i us esperem amb totes les ganes, tant al primer com a l'últim.
4: Sí.
3: Això sí.
0: De fet, la meva experiència és que és millor arribar dels últims perquè tens molta gent esperant-te. Els primers tenen la plaça buida sense tanta emoció.
4: La veritat és que viure-ho des de fora, vull dir, com a espectador, és brutal, també, no? Perquè jo recordo de 3 anys estar allà a la plaça pues fent una cervesa, eh? No... I anar veient el muntatge, veient com entraven els equips i emocionar-me, o sigui... Soc de fàcil llagrimeta.
0: No, o sigui, com a equip és molt emocionant quan entres.
4: És molt emocionant. Jo veia els equips i l'emoció dels equips quan entrava i m'emocionava sempre, no?
2: Sí, perquè es transmet, es veu, es viu aquella emoció, no?
3: I ara som tants que ja no ho podem personalitzar, però els primers anys els demanàvem una música, els fèiem esperar a l'equip, posàvem la música que volia, els fèiem entrar allò els últims metres de meta, ara és inviable. Però quan érem més petitons, que érem 80-100 equips, encara ho fèiem.
4: Sí, amb 300
3: sí. I és com el moment, ja, fiquin la música que tu vols, no?
0: És ja, és molt maco.
3: Increïble, sí.
4: Sí.
0: Doncs, Víctor, tu crec que vas fer l'entrenament de Montserrat, no? M'ha semblat...
5: Sí, vaig fer.
0: Si heu fet l'entrenament de Montserrat, ja ho tens, això, eh?
5: Bueno,
0: serà més fàcil.
5: Ja veurem.
4: Sí. Tant. Hem de dir que tenim un equip...
2: Tot van tenir aquell dia.
5: Ja va ser...
4: Tenim un equip que... Es va, els sopars i la festa sí, però l'entrenament no, no es van apuntar. Només el Víctor i jo estàvem.
5: Bueno, això és perquè no els hi fa falta.
4: No els hi fa falta.
2: Jo les baixades ho tinc bé, que puc anar rodolant.
0: Ai, Toni.
5: És una qüestió d'estratègia.
0: Bueno, els meus aquí, perquè jo n'he tingut diferents, fèiem això, eh? Jo no vull baixar perquè em fan mal els genolls. A mi pujar, no sé, i llavors anaven repartint pujades i baixades. Vull dir que tot és estratègia també, sí, per sí. Aguantar.
5: Sí, sí, està clar.
4: Sí, sí. Bueno, la idea, hi ha part de l'equip que la vol fer sencera. La idea és aquesta, el Víctor la vol fer, si pot, sencera, sense que sigui una penitència.
5: S'ha de disfrutar, ja. S'ha de disfrutar. És una activitat per disfrutar-la, mm-hmm. I estar a gust. Això és el principal.
4: I a la reunió, que jo no hi era, va dir que jo també pensava fer-la sencera. Digues, però serà...
2: A veure, no vas a una reunió.
0: Em sembla
2: reunió.
0: Bé, però
4: això és el que passa quan no vas a una reunió.
0: Ja, també s'han de cuidar els genolls.
4: Sí, sí, a veure el meu genoll, sí, sí.
3: Això és el company, quan el dia que no vas a l'assemblea surts president de l'entitat. El president, sí. Et fan president, la traïció.
2: Doncs la nostra estratègia és clara. Hi han tres que els hem dit que l'han de fer tota i els altres n'hi han
0: fent
2: el que puguem.
3: Trampejant.
4: Doncs teníem un àudio, perquè és que la sortida va ser també... va ser xula, les gralles i tal. I crec que... bueno, és que no tenim el vídeo, però tinc la imatge aquí gravada de com, quan sona el Sweet Caroline, com la Sabri allà votant, o sigui... perquè la Sabri de festa era increïble, votant, rient, agafant a tot l'equip i bé, una van sortir fent una conga o... I va ser com molt, molt xulo, eh? Mira...

0: Acaben de fer un pilar de 3, han tret una senyera i això ja comença.
1: Sembla que estiguem al concurs de castells,
2: de castells. Sí.
1: Va ser molt xulo, realment, d'entre tota la gent, quan veus aixecar el pilar...
3: I després a mi em va impactar a les... No sé quina hora, la 8:15 o així, no? Però aquesta hora del matí... I aquella energia que ja es vivia a dins de la plaça, que deies, hosti, si a aquesta hora la gent està aquí votant amb aquesta energia, era com clar, et contagiava, evidentment, no? Perquè estaves allà, vinga, pues pa'lante.
1: Quants participants hi havia l'any passat, Pau? Més o menys?
4: M'agafes en...
1: Bueno...
4: Mira, ho hem posat avui en el dossier que hem enviat a la gent.
1: Ah, el tinc, el dossier.
4: Aquest any són 1.000 participants?
1: No, no, o sigui, 200 són els equips,
4: aquí,
1: no?
4: Sí, 280 i pico equips, 290 equips, aprox.
1: Sí.
4: Aquest any 310. I de participants únics, aquest any 1.708.
1: Clar, imagina't.
3: Déu-n'hi-do, eh?
4: I l'any passat, pues, uns quants menys.
3: Bueno, gestionat mil aquesta gent caminant por ahí.
5: Al meu poble no hi cabreu per sortir.
1: Sí, sí, sí.
3: És veritat, hem de dir que de Castell,
4: sí.
3: I aquest any la sortida es fa des de Castell, que estem com tots molt intrigats, no?, de com es farà la sortida des de diferents punts, no? A diferents...
1: Sí, es fa des de... És que jo no m'ho he llegit, eh? Es fa des de diferents punts?
3: No, des de la plaça?
4: Jo crec que surt tothom del
3: mateix. No
4: sé, ara m'agafes amb...
1: Bueno, ja ho veurem.
3: Bueno, ja ho veurem.
1: Ja hem sortit, no, des de Castell, o no? Ah, no, vam sortir a Sant Quirze.
3: No,
1: de Sant
3: Quirze. A Castell va ser una...
4: Sant Quirze fa 2.
3: Un entreno.
1: Sí.
4: Sí, Castell va ser un entreno.
1: Sí, un parell d'entrenament, sí.
5: No, jo que crec que sí que hi ha 2 hores de sortida, penso que hi ha.
3: Hi havia dues... No.
4: Mira, 1.600 encara no. I aquest any 120 persones més. 1.708.
1: Bueno, molt bé. Doncs allà ens trobarem. Mm.
3: Doncs sí, sí, sí. Doncs a la presentació, ho dic perquè la presentació, el Lluís va comentar, va fer com aquella... Ostres, l'any passat l'alcalde de Caldes ens va fer una sortida de conya, l'alcalde de Castell està picat. A veure com ens munta, no?, aquesta sortida, i a veure què tal. Doncs sí, sí, vam fer el tram...
4: Santa Eulàlia.
3: Santa Eulàlia.
4: I quan m'heu acabat, hi havia ganes de més.
3: I vam acabar i, mira, la Sabri volia seguir.
5: Que raro.
2: Continua amb un tram.
0: Bueno, hem fet ara una pujadeta del tram 3, que hi havia, jo crec que els 150 desnivell que hi havia en aquest tram estan tots concentrats aquí, eh? Sabri. La Sabri està... Hem fet un gran exercici de recuperació, de respiració per recuperar.
6: Sí, sí.
0: Aquí la sentiu.
6: Hola. Em costa una mica encara. Però sí, sí.
0: Ho està
6: superada,
0: fent
6: superada. Subida forte, superada. Ja estem aquí a tope. I ara, mica en mica, per respirar i continuava. Això ja està, ja ho tenim.
0: Vale, us deixem perquè ara recuperarà, que estem en un pla i una miqueta de dèficit per fer la pujadeta aquesta que estic veient ara mateix. Vale? Així que, Sabri, a poc, anem a baixar ritme. Vale, pues res, després seguirem informant.
1: Perquè la Sabri tenia una afectació pulmonar, no?
3: Sí, sí, sí. En aquest moment, sí. Bueno, voleu... explica Víctor.
5: Bueno, en aquest moment estava ja professional per poder rodar el programa, no, diguem, ja estava una mica tot més afectat, pulmons, tal, i els pulmons tenia bastant crítics, havia perdut capacitat pulmonar i bueno, i el cansanci que provoca tota la quimio, tot el tractament, tal, vull dir, però al final ella el que feia donava tot, vull dir, moltes d'aquestes coses, i era de fer una activitat, la feia tan a tot, però donava tontat, que sobretot aquest últim any, era fer una activitat i anar a l'hospital, vull dir.
1: Sí, sí.
5: Era fer una activitat i ingressada. Però al final, és que jo crec que si no l'hagués fet, portaria un any ingressada.
3: Sí, sí.
5: Està no, clar, llavors era el que feia. Exemple, mira, vam estar poc abans, poc després de l'Oncodina.
3: Després de l'Oncodina.
5: No, però no lo de Cerdanya. Vam estar a Guara, a la Sierra de Guara, tal, i allà a la nit, mojitos, tal, es van anar a banyar a una font del poble, un poble molt petitet. A la font del poble, una font allà que raja així manantial, a la nit que feia fred, el Toni i la Sabri amb pilotes a la font del poble, vull dir, clar, després la llet que refredarà, després va estar 2 setmanes a l'hospital. Però aquell moment, al final, no li treia ningú.
3: No, no, i a més és això, ella i tenia molt clar...
5: I amb tot això, amb totes aquestes proves, amb tot aquest esforç, a Cerdanya quan van marxar de vacances, a l'Oncodines, després ho pagava. Però és que ho donava tant tot, que al final donava, és això, donava tant el 100%, el 120% d'ella.
3: Hem de dir que en aquell moment la Sabri ja, hi havia una metàstasi ja de feia un temps, perquè el seu primari era de pit, el seu càncer primari, i ja hi havia una metàstasi, i els pulmons va ser un dels òrgans més afectats abans, no? Uh-huh. La metàstasi és on li va afectar abans. I en aquest moment de l'Oncodines, la Sabri caminava amb un edema, que no vam saber l'abast fins a després de Setmana Santa, que van anar a fer barrancs a Cerdanya, que encara va fer un barranc, la meca dels barrancs allà.
7: I tant.
3: Amb un edema, i va tornar que bueno, tenia 5 litros, li van treure 5 litros d'edema dels pulmons.
1: Per això ho dic, que té molt de mèrit el que estava fent, el realment. La veies aquí, que estava, no?, esforçant-se, respirant, parlant, pujant.
3: Sí, sí.
1: O sigui, ja costa, pues, posa-t'hi amb totes aquestes dificultats físiques.
3: No. O sigui, era esforç i bueno, una capacitat de superació pura i dura, de fet. I sempre amb gràcia. I sempre amb humor. Sí. Vull dir, és que sempre estava rient i amb humor i traient-li, no?, aquesta part bonica de
7: I
3: tot.
7: I a part, gaudint-ho de tot. És a dir, veies una pel·lícula de por, es cagava... Però ho gaudia un altre, dius, home, si passes por no les miris. No, és que ella ho vivia, ho disfrutava,
3: sentir.
7: Ho gaudia, no?
3: Sí, sí.
7: I la muntanya igual, hi havia coses que amb ella li feien molta por, d'alçada i tot, però és que ho vivia intensament i per ella llavors la satisfacció d'haver-ho fet era tan immensa que li compensava el que hagués pogut patir, no? I caminant igual, l'onco li feia molta il·lusió de fer-la. I és que no calia dir-li res. Arribava, em sembla que era a l'Ametlla, no?, quan vam acabar la segona etapa, i li deies, em sembla que ara ve baixada. Ah, doncs la faig. Era igual si llavors venien 10 quilòmetres més en pujades. Ah,
3: sí,
7: si ara venia baixada, doncs fem-ho, vinga, anem-hi.
3: Sí, no? Vull dir, vam arribar allà a l'Ametlla i en principi aquella etapa la descansàvem. Llavors era... Vam veure el Víctor i el Víctor ens deia aquesta següent té més o menys el mateix desnivell, però el desnivell que tenia era justament aquest àudio, no? Aquesta pujada, que hi ha una anècdota, perquè així era la Sabri, que natural com ella sola, ho naturalitzava tot tant, no? Vam fer tap enmig d'una pujada, no? I estava... I em mirava i deia, és que m'ofego. I vale, normal, que tranquil·la, respirem, no sé què, la gent allà esperant, perquè era com un curriolet de pujada. I de cop i volta em diu, treu-me la perruca. Perquè ella en aquella etapa portava la perruca, no? I treu-me la perruca. I, bueno, li vaig treure, no, guarda-la tu. Me la va llançar, la gent per allà flipant, o sigui, perquè, clar, veien la perruca amunt i avall, me la tirava, tal, guarda-la a la motxilla, jo guardant-li la perruca, i la gent a darrere esperant, quan van veure tot, què van fer? Aplaudint, tothom aplaudint, vull dir, aquesta, no? aquest esperit que dèiem abans, no? De no és que deixa'm passar, vull arribar, vull... No. Van veure tota la situació, aquesta naturalitat de la Sabri, i van començar a aplaudir.
1: I van donar energia per acabar de fer la pujada.
3: Sí, sí, sí.
7: Hi ha una anècdota
0: bueno,
7: també.
0: Són les 6:20. Al final la Sabri s'ha animat a... Que sí, les 6. Llavors el tram 6 de Sant Miquel del Fai a Sant Feliu l'estem fent. Vull dir que aquesta dona és molt heavy. El repte era fer un tram, el 2, que és el més planet, i llavors entrar amb ells a Sant Feliu. Però no, hem fet el 2, hem fet el 3, i a més fem el 6. Estem fent tota la pujadeta fins a allà al golf. Sabri, què tal? Aquest canvi de plans és que t'has vist bé, no?
6: Sí, i tant. A veure, em falta una mica l'aire. Sí que és veritat que estic cansada, però endavant. El peron aquest de descansar m'ha anat superbé i ja que estem aquí, això és un superrepte i jo tinc un repte cada dia a la meva vida, esto no se puede quedar atrás.
0: Exacto.
6: Así que, a por todas. Y a la verdad que sí.
0: Suerte que no nos hemos comido el chuletón, ¿no?
6: Ya. Perquè el peron era per dinar bé, ja descansar, ja havia fet dos trams quan només tenia intenció de fer un. Y al final del 2 se me envalentonat y como mi cabeza no para y yo soy així, pues al 6 a tope. Y aquí estem.
0: Y nada, ha fastidiado a la coach, que se pensaba que no iba. Y pues venga, va, pues al 6 y re, molt bé, estem superbé, la Sabri la veig molt bé, super ben preparada,
6: sí, ara conservadora.
0: Hem après a anar a passet, sí. A respirar, les pujades, a agafar i no fer el dèficit. I superbé. Noies, les noies, les companyes de...
8: On controls!
9: És una guerrera.
0: La guerrera, sí, sí. Apa-li, pues seguim caminant.
6: Adéu.
1: Doncs jo diria que va ser per aquí que us vaig trobar. No us havia vist en tota l'Onco.
3: Sí, sí.
1: Passat el golf.
3: Sí, sí, allà veu passar i vam estar parlant una mica, sí. Que, Toni, que anava...
7: Sí, anava a dir que abans que parlàvem de la perruca, que a part que si sapigués el nom faria promoció, perquè qui li va fer les perruques, la veritat és que les veia molt guapes, que l'anècdota que han explicat abans de la font, tot aquell dia havíem estat amb un grup de gent que no coneixíem d'abans. I clar, la Sabri, és, si no ho sabies... és que no donava l'aparença d'estar malalta, perquè feia les activitats d'esports d'aventura, com tothom, qualsevol activitat, i, home, clar, si anava calva sí que t'ho pots imaginar, però com que duia la perruca, no, la gent no s'imaginava. I, clar, quan vam tornar de la font, la perruca la duia jo. I ella anava calva, i llavors aquí tothom
0: la gent va flipar
7: perquè què passa aquí, i llavors, clar, van veure que, cony, que...
3: Sí,
7: que
3: sí, era... aquesta naturalitat, no? I que una... bueno, i no sé, si tu vas viure l'experiència, perquè hem de dir que la Sabri també formava part de l'equip de pàdel.
1: Estava pensant això, que ens vam tenir anècdotes molt divertides que entre la perruca, entre les celles...
3: I la... Sí, sí. I, vull dir, era com... bueno,
1: sí,
3: no? Era molt natural, molt natural i molt... Sí, sí, sí. I la perruca va donar molt de joc. I en el Toni no el veieu, eh? Però clar, a ell li va donar molt de joc, també, la perruca.
1: El Toni és calb.
7: No sé què heu fet amb la perruca, Víctor, perquè igual...
5: No te quedava del todo bien, eh? La verdad.
3: Sí, doncs hem de dir que en aquell tram havíem parat a dinar, per sort, hi havia molta gent i... trigaven molt a posar el sopar, llavors al final no vam menjar. Jo sí que em vaig fotre dues cerveses, pensant que ja...
1: Ja s'havia acabat.
3: Bueno, ja està, jo he acabat la meva feina, ara és rodar cap a baix des del golf i ja està. I quan arribem a Sant Miquel del Fai...
5: No vam ni arribar.
3: Va obrir la porta, es va tirar amb la furgo en marxa.
5: Estàvem baixant i deia, no, què ho faig? Començo ja, així ja m'atraparan. I vull dir...
3: I es va tirar en marxa, deia, no deixo ni que vagi a aparcar, que si no són 200 metres més. I es va tirar ja a la carretera abans d'arribar al pàrquing. I clar, i la resta, pues, darrere d'ella. Jo, vinga, i també em vaig haver de tirar, i ala. Però va ser molt heavy. O sigui, una persona amb un poder de superació, sí, sí, en aquell moment, que...
7: I a part era això, encara que pogués patir i que patia molt a les pujades perquè li faltava l'aire, després li compensava.
3: Sí.
7: Llavors, clar, l'arribada, tot, ja ella ja, allò era mitja vida per ella.
4: I a partir del golf tot és baixada, no?
3: I al partir del golf...
0: Ai, Sabrina, bueno, què? Estem aquí sentades esperant el nostre equip perquè hem anat per davant. Hem de dir que hem sortit una mica abans per anar més tranquil·la si estem al golf. Què tal la pujada des de Sant Miquel del Fai fins aquí al golf? Com ha anat tot?
6: Superbé. La veritat que m'ha sorprès. He anat molt xino-xano perquè pensava que iba a ser molt més dura i que jo ja venia amb un trajecte i deia no sé si podré. Hem anat molt a poc i, ostres, l'he gaudit molt, unes vistes espectaculars, tot el camí preciós i és que estic a tope, estem esperant, però estic amb ganes ja d'arribar. Estic supercontenta, un repte...
0: No arribarem corrent.
6: Sí, ara
0: que el pino. Que ens descalificaran.
6: Sí.
0: Bueno, pues res, seguim a l'entrada, sí, no? A veure què...
6: A veure l'arribada com estem.
0: Sí.
6: Tope, a tope.
1: La veritat que se la sent amb molta energia, eh?
3: Molta.
1: Estava recuperadíssima.
3: Estava de subidón total. Vam arribar al golf i jo crec que jo estava més trallada. I després baixant, l'havies de seguir.
1: Sí.
3: Baixant. Sí. Vull dir, jo li anava dient, no corris. Diu, bueno, per què dic res?
7: A la Sabrina havies de vigilar quines bromes li feies, perquè a vegades te les prenia en sèrio. Sí. Arribarem corrent igual.
3: Sí.
7: T'acabes corrent tu també allà al darrere, eh? És a dir, s'havia de vigilar.
3: Sí, no, era...
1: Físicament també era forta, eh? O sigui, era molt, molt forta de coco, però físicament sí, era sí, un, és una dona forta. Vull
3: sí,
1: dir que
3: sí, sí,
1: no,
3: sí.
1: Quan nosaltres jugàvem a pàdel... No, sempre
3: el seu drive.
1: Seu drive era...
3: No el podies de pillar.
1: Anem a jugar, vamos a jugar así suave, que hice la quimio ayer, ¿sabes? Y tu tía la pilota, que digo, tía...
4: Les faves de por, no?
3: Sí. I a més això, de... Hòstia, que... Quimio i res, el dia següent amb...
1: A caminar, el que
3: a un partit de pàdel, perquè no es podia deixar tirades.
1: Sí.
3: I s'arrossegava si calia perquè no podia deixar l'equip.
1: Però és que era forta, era molt forta.
3: Molt forta. O sigui, mentalment molt forta.
1: Sí,
3: molt físicament. Happy, molt happy. És que, no?
7: Vivia el minut. Jo aprofitava a tope.
5: Aprofitava a tope. A quantes quimios ha arribat de totes formes. Ja la coneixien. Una quimio arriba amb l'aire des de Mallorca, con aliento a mojito encara, amb l'ensaïmada a la mà i tal, perquè no se quede l'avió i les enfermeres diuen, però com que...
3: Bueno, vam arribar, que encara vam arribar tard.
1: Sí.
3: Que encara em deia, és que me repite el mojito d'allà.
1: Ai, mare.
3: I res, directes a fer la quimio i amb un riure i després, pues, després de la quimio, bueno, acompanyant-la al cotxe i sí, allò sí que era... No, bueno, estava un dia, però estava un dia com a molt,
5: Per això ho aprofitava tot, els dies abans
3: sí,
5: i ja
3: sí,
5: està.
4: Era... A la quimio, no sé com veu arribar, però l'Oncuines veu arribar així.
0: Bueno, Sabri, hem arribat a Sant Feliu.
6: Falta res. Crec que falten 200 metres com a molt.
0: Bueno, però això per la plaça. Però hem arribat a Sant Feliu.
6: Ah, sí. A tope.
0: Ha arribat, que no hi havia aquí. La seguís? A tope?
6: Adrenalina, això és l'adrenalina.
0: I res, ara ens queda els últims trams, cridar. Com et
6: saltar,
0: sents?
6: Buah.
0: Emocionada?
6: Estic eufòrica. No sé, estic super eufòrica.
0: Estic que ja us ho explicaré, cony.
6: Sí, entre que em falta l'aire. Estic esperant per arribar. Estic super eufòrica, amb una satisfacció personal que, bueno, és que no crec que ningú s'ho pugui imaginar.
0: I superació.
6: Sí, que anava a fer només un tram i he fet tres. Hòstia puta. Ai. Vinga, tope.
0: Molt bé.
6: Ja està.
0: Bueno, pues res, acabem.
6: Deixo respirar, deixo els minuts últims per respirar.
0: Per respirar i disfrutar-los
6: sí,
0: bé.
6: Sí, vinga.
1: És la seva essència, aquest tros que hem escoltat, no? Aquesta energia que deia avui que...
3: Sí.
1: Que desprenia.
3: Sí, va ser...
7: I com vivia les coses, no?
1: Sí.
7: La intensitat del moment i...
3: I amb les persones, no? I tot, vull dir, no només el que feia, sinó amb les persones, no? Aquest, el vincle també el vivia amb intensitat. Si feies vincle, era intens. Era un vincle molt intens, sí.
7: Sí, a part, jo crec que, a part de la força que ella tenia i tot, també és important la gent que tens al voltant, no? I sentir-te estimat i recolzat, no?, aquestes coses, perquè a vegades, doncs, poder hi ha gent que voldria fer coses d'aquestes i no sent el recolzament, no?, i que la Sabri en aquest aspecte el tenia, no?, aquest recolzament, que per lo que fes falta, no?, i això penso que ella també li feia viure les coses amb més intensitat, no?, la gent que tenia al voltant.
1: Sí, que l'acompanyava.
3: Ara estàvem sentint, ens ha posat el Pau una cançó que amb ella li feia molta vergonya reconèixer que li agradava, mai m'ho volia dir. Però li donava molt bon rotllo aquesta cançó. Sempre es posava a ballar, que ella...
1: És que donava bon rotllo. Sí.
4: Pues amb aquesta acabarem.
1: Sí.
4: Prova d'avui.
3: Queden
4: dos minutets.
3: Com diu el Pau, sempre ens va fent el senyal de...
1: Sí, bueno, estic contenta que haguem fet aquest programa.
3: Molt, molt.
1: Finalment, no era fàcil.
3: Sí, sí, molt emocionant. I... Però bé, ha estat un bonic homenatge. Donar forces a tots els equips de l'Oncodines.
1: A totes les persones que participen, les que estiguin passant per un moment de càncer. Ell, la família, els amics, no? Nens grans, això. Al final l'agafa tanta gent.
3: Sí, i bé, i res, i Oncotrols.
7: I animar a participar-hi amb més donatius. Que
3: exactament, que segueixen oberts i que és important, pels donatius, per la investigació i bé, que amunt, que molta força.
1: Vinga.
3: Que molts ànims a tothom i molts riures, també.
1: Ens veiem per la muntanya.
3: Moltes gràcies, Víctor, per haver vingut.
1: I al Toni.
3: I moltes gràcies, Toni.
7: A vosaltres pel programa.
5: Sí.

0: sempre molt benvinguts de nou a la sintonia d'Ona Codinenca, el programa de la bona música. Vivències musicals que us oferim tots els diumenges de 10 a 11 al matí, el dilluns a la 1 al migdia i el divendres a les 3 de la tarda. Vivències musicals és un programa que col·laborem l'Àngel Falqués, que avui no hi és, ens ha abandonat, però si ens sent o l'Àngel...
1: Bueno, intentarem fer-ho molt bé.
0: I el Josep Maria Joaneda, que valdrà per dos.
1: Ja, sí, molt amable.
0: També la Maria Torrents.
2: Hola,
0: Maria.
2: Hola, què tal a tothom? Benvinguts.
0: La que us parla, Rosita Figueres. I el control, encara tenim...
2: El Pau Ibars.
3: Bon dia. Bon dia. Hola, li posem falta a l'Àngel, li posem falta
1: bé,
3: avui.
1: Bé, molt teu permís, Rosita.
0: Sí.
1: Mira, a tothom, sieu benvinguts a Vivències Musicals, que és l'espai d'Ona Codinenca, on la música ens acompanya i ens fa viatjar. Avui us proposem un programa molt, molt especial, dedicat a una obra única dins la història del cinema i de la música, Fantasia, el projecte més agosarat i personal de Walt Disney.
0: Fantasia va trencar motlles. En un moment en què el cinema d'animació explica contes, Disney va decidir fer una cosa molt diferent, deixar que la música clàssica fos la protagonista i que les imatges només ajudessin a escoltar-la d'una altra manera.
2: I també va ser una aposta cultural molt clara, acostar la música simfònica al gran públic, sense por ni etiquetes, convidant l'espectador a sentir, imaginar i interpretar lliurement allò que escolta i veu.
1: Bé, començarem el nostre recorregut per Fantasia amb una de les peces més reconeixibles de tota la música occidental. És una obra que ja impressiona només amb les primeres notes i que en mans de Disney es va convertir també en una experiència visual completament nova.
0: La toccata i fuga en re menor de Johann Sebastian Bach obre la pel·lícula original en 1940.

0: Després de la força solemne de Bach, Fantasia ens porta cap a un món completament diferent, més delicat i ple de colors. Un canvi de registre que mostra fins a quin punt la música pot suggerir imatges i emocions molt diverses.
1: Disney va triar diversos fragments del Trencanous de Tchaikovsky per il·lustrar el pas de les estacions. No hi ha personatges humans ni una història concreta, sinó una celebració de la natura, del moviment i de la fantasia més poètica.
2: La música de Tchaikovsky, tan clara i expressiva, acompanya fades, flors, bolets, fulles i converteix aquest fragment en un dels més accessibles i evocadors de tota la pel·lícula, especialment per a qui s'hi acosta per primer cop a la música clàssica.

0: Hi ha un moment de fantasia que s'ha convertit en símbol universal del cinema d'animació i també en una de les imatges més recordades de Mickey Mouse.
1: L'aprenent de bruixot, amb música de Paul Dukas, explica una història molt clara i fàcil de seguir. El desig de dominar forces que ens superen. Aquí, a diferència d'altres fragments, la música acompanya una narració precisa i plena d'humor, però també d'advertiment.

0: Amb el següent fragment, Fantasia fa un gir radical, tant musical com visual. Ens allunyem del conte i de la fantasia clàssica per entrar en un territori molt més primitiu i colpidor.
1: La consagració de la primavera d'Stravinsky va ser, en el seu origen, una obra trencadora i polèmica. Disney la va utilitzar per explicar una història sense paraules: el naixement de la Terra, l'aparició de la vida i, finalment, la seva destrucció.
2: És probablement el fragment més dur i més realista de fantasia. La música aspra, rítmica i poderosa de Stravinsky acompanya volcans, oceans, dinosaures i cataclismes, i ens recorda que la natura no és només bellesa, sinó també força i violència.

0: Després del terrabastall primitiu de la consagració de la primavera, Fantasia va fer un canvi d'atmosfera molt clar. Entrem en un món idealitzat, lluminós i tranquil, on la música no descriu accions violentes, sinó sensacions, la calma, el repòs i la connexió amb la natura.
1: La sinfonia número 6, que es diu la Pastoral, de Beethoven, no és música per a programàtica en el sentit estricte, sinó una expressió d'emocions provocades pel paisatge. Disney ho va traduir en un univers mitològic ple de faunes, centaures i déus clàssics. Una visió potser ingènua, però molt coherent amb l'esperit serè i contemplatiu de la música.

0: Després del to serè de la pastoral, Fantasia recupera el sentit de l'humor i el joc, demostrant que la música clàssica també pot ser lleugera i divertida.
1: La dansa de les hores, de Milcal Ponchielli, és un ballet pensat originàriament per a l'òpera, però Disney el va convertir en una paròdia deliciosa, plena de contrastos i de moviment.
2: Hipopòtams, elefants, cocodrils i estruços ballen amb una precisió gairebé elegant i aconsegueixen una cosa molt difícil, fer-nos somriure mentre escoltem una música clàssica amb tota la seva estructura i qualitat intactes.

0: Ara entrem en un territori fosc i misteriós, dins fantasia. Una nit a la muntanya pelada de Mussorgsky acompanya el despertar de forces sinistres amb un dimoni immens que domina el cim de la muntanya i convoca un seguici de fantasmagòric. Mare, que és complicat això. Disney aconsegueix transformar aquesta música intensa en imatges colpidores i carregades de tensió i dramatisme.
1: És un fragment que mostra la cara més teatral i espectacular de fantasia. La música marca cada moviment, cada gest del dimoni Chernabog i ens recorda que Disney no només buscava divertir, sinó també captivar amb les emocions fortes i contrastos visuals sorprenents.

0: Per tancar la primera fantasia de 1940, arribem a un fragment completament diferent, una obra de serenitat i espiritualitat. Ave Maria, de Franz Schubert, ens porta un silenci reverencial, un moment de contemplació després de l'espectacle vibrant i divers de les peces anteriors.
1: Disney va voler crear un final gairebé religiós i meditatiu, amb imatges que suggereixen pau, esperança i bellesa. Els núvols, les llums i els moviments suaus de la càmera transformen la música en una experiència visual i emocional única.
2: És un exemple perfecte de com fantasia no només ens fa escoltar la música, sinó que també ens convida a sentir-la amb tots els sentits. Després de tanta acció i fantasia, aquest fragment ens recorda la capacitat de la música de tocar l'ànima.

0: Iniciem el viatge per Fantasia 2000, amb una obra que porta la majestuositat de la música clàssica i l'univers digital, Pins de Roma, de Torino Respighi. Ens mostra un paisatge imaginari on balenes i mars immensos es converteixen en protagonistes. Disney utilitza la força de la música per donar vida a criatures i escenaris fantàstics, amb una bellesa i una precisió visual impressionant.
1: És un fragment que combina la grandiositat orquestral amb un estil poètic gairebé cinematogràfic. Les notes de Respighi inspiren imatges que semblen ballar amb la música i ens recorden la idea original de Walt Disney, la música com a protagonista absoluta en la imatge com a companya perfecta.

0: Ara canviem completament d'escenari i de temps, amb Rhapsody in Blue, de George Gershwin. Aquí Disney ens trasllada a New York dels anys 30 amb un estil carregat d'energia urbana, gratacels i carrers plens de vida. La música d'Gershwin es converteix en un retrat sonor d'una ciutat que mai no dorm.
1: El fragment combina elements de jazz i clàssica, i Disney ho tradueix en animació vibrant, plena de personatges caricaturescos que es mouen amb un ritme gairebé coreogràfic. És una manera genial d'apropar la música americana del segle XX al públic familiar.
2: El que sorprèn és com la música i la imatge es fonen. Cada frase de Gershwin troba la seva representació visual, fent que els sons semblin tenir forma i color. És un homenatge a l'optimisme i al dinamisme de la gran ciutat.

0: Ara ens endinsem en un fragment divertit i ple d'humor, el Carnaval dels Animals de Camille Saint-Saëns. Disney el va transformar en un petit circ animat, on els animals més dispars, des del flamenc fins a l'elefant, es mouen al ritme de la música, creant situacions absurdes i simpàtiques que fan somriure petits i grans.
1: És un exemple clar de com la música clàssica pot ser lúdica i accessible. Cada motiu musical guia els moviments dels personatges animats, fent que l'oient percebi la seva personalitat i la història que succeeix sense necessitat de paraules. Disney aconsegueix, un cop més, unir so i imatge en perfecta sintonia.

0: Ara arribem a un fragment més narratiu dins Fantasia 2000, el concert per a piano número 2 de Shostakovich. Disney hi explica la història del soldadet de plom combinant música orquestral i piano amb una narrativa plena de tensió, emoció i petits detalls humorístics.
1: És fascinant veure com la música de Tchaikovsky marca cada moviment dels personatges, els moments dramàtics del soldadet, les seves aventures i perills. Es reflecteixen perfectament en les frases orquestrals, fent que la història cobri vida sense necessitat de paraules.
2: A més, la combinació de tècniques d'animació digital i tradicional fa que cada escena sembli vibrar al ritme del piano. És un clar exemple de com Fantasia 2000 continua l'esperit de Disney a la música com un veritable protagonista.

0: Arribem a un fragment divertit i entranyable dins la fantasia 2000. Pompa i circumstància, d'Edward Elgar, acompanya a l'Arca de Noé. Disney ens mostra els animals pujant i baixant de l'arca, cadascun amb la seva personalitat, mentre la música marca el ritme i el compàs de les escenes.
1: És un exemple clar de com la música pot convertir una història coneguda en un espectacle visual i sonor. Cada motiu de la marxa d'Elgar guia els gestos i les expressions dels animals, fent que l'oient pugui gaudir tant de la música com de les animacions.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Quan un amic et demana que el vagis a buscar a l'aeroport un diumenge a les 5 del matí, hi ets. Quan la teva mare marxa de viatge i et queda regar les plantes, hi ets. I quan el teu veí necessita que li cuidis el gat, també hi ets. Perquè quan cal, hi som. Vine a donar sang a la Festa Major de Sant Feliu de Codines diumenge 13 de setembre de 10 a 2 a l'autobús situat al costat del Centre Cívic La Fonteta. T'hi esperem. Reserva cita a bancsang.net/donar.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, és la 1, us parla Eduard París. L'operació Retorn del Pont de la Diada concentra avui la mobilitat a les carreteres catalanes amb uns 260.000 vehicles previstos de tornada cap a l'àrea metropolitana de Barcelona entre les 12 d'aquest migdia i la propera mitjanit. Del Servei Català de Trànsit preveu, això sí, que la franja més complicada sigui entre les 5 de la tarda i les 10, especialment a la P7, tant en sentit sud entre Sant Celoni i la Roca del Vallès, com també en sentit nord entre Vilafranca i Martorell. També es preveu intensitat elevada a la C32, a la C31 i a la C65, precisament també en direcció a la P7, a la C55 i a la C58 sud, i també, per últim, a la Nacional 340 entre Coma-ruga i el Vendrell. Parlem també de successos, perquè un accident entre dos cotxes i una ambulància a la Ronda de Dalt de Barcelona va deixar ahir a la nit un balanç de 7 ferits de diversa consideració, segons han informat fonts municipals. El sinistre es va produir pels voltants de 3:15 i, segons les primeres informacions, aquest xoc va tenir 3 vehicles implicats, entre els quals una ambulància. Es van activar, doncs, 6 dotacions dels bombers de Barcelona, que van haver d'excarcerar una dona atrapada en un dels turismes, i 7 ambulàncies del Servei d'Emergències Mèdiques. En total es van atendre 7 persones, 2 de les quals de l'ambulància, que van ser traslladades a diferents centres hospitalaris. I encara més successos, un motorista de Girona va morir ahir a la tarda en un xoc amb un cotxe, en aquest cas a la Nacional 260, al terme de Fiscal, a la província aragonesa d'Osca, segons fonts de la Guàrdia Civil. Les primeres informacions apunten que es va produir una col·lisió lateral entre una motocicleta i un turisme. El conductor del vehicle de dues rodes, un home de 64 anys, com expliquem, i veí de la província de Girona, va perdre la vida, mentre que el conductor i un altre ocupant del turisme van resultar il·lesos. I en plana cultural, la cantant canadenca Celine Dion ha tornat als escenaris aquest dissabte a París, emocionada i eufòrica en el primer dels 16 concerts que té previstos a la capital francesa. L'artista feia 6 anys que lluitava contra una malaltia neurològica crònica que li havia afectat la parla i l'havia allunyat del seu públic, un públic precisament que l'ha rebut tan emocionat i entregat com ho estava ella. I en els esports, en bàsquet, en joc des de les 12 a Tarragona, a la final de la Lliga Catalana ACB, que disputen Barça i Lleida. I en futbol, aquesta tarda, torpe el Barça a la primera divisió, que visita el camp del Llevant a partir d'un 4:15, buscant el ple de victòries per mantenir-se al capdavant de la classificació. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Quan un amic et demana que el vagis a buscar a l'aeroport un diumenge a les 5 del matí, hi ets. Quan la teva mare marxa de viatge i et queda a regar les plantes, hi ets. I quan el teu veí necessita que li cuidis el gat, també hi ets. Perquè quan cal, hi som. Vine a donar sang a la Festa Major de Sant Feliu de Codines diumenge 13 de setembre de 10 a 2 a l'autobús situat al costat del Centre Cívic La Fonteta. T'hi esperem. Reserva cita a bancsang.net/donar.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Quan un amic et demana que el vagis a buscar a l'aeroport un diumenge a les 5 del matí, hi ets. Quan la teva mare marxa de viatge i et queda regar les plantes, hi ets. I quan el teu veí necessita que li cuidis el gat, també hi ets. Perquè quan cal, hi som. Vine a donar sang a la Festa Major de Sant Feliu de Codines, diumenge 13 de setembre de 10 a 2 a l'autobús situat al costat del centre cívic La Fonteta. T'hi esperem. Reserva cita a bancsang.net/donar.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
2: Ahir va fer tot just 6 mesos des que el parc de Collserola està tancat pel primer cas de peste porcina a Barcelona.
3: La incertesa sobre quan s'acabaran les restriccions ha fet que els veïns demanessin una reobertura parcial del parc, mentre que els restauradors continuen alertant que els números no surten.
2: Repassem ara la resta de titulars que ens deixa la jornada. Lídia Porta, bon dia.
4: Bon dia, Eduard.
2: Parlem del trànsit. L'operació retorn del pont de la Diada concentra avui la mobilitat a les carreteres catalanes amb uns 260.000 vehicles previstos de tornada cap a l'àrea metropolitana de Barcelona entre les 12 d'aquest migdia i la propera mitjanit.
3: El retorn arriba després d'un pont marcat per diversos accidents greus i amb un total fins ara de 4 víctimes mortals.
2: I un d'aquests ha implicat 3 cotxes i una ambulància a la ronda de dalt a Barcelona, deixant ahir a la nit un balanç de 7 ferits, un menys greu i 6 lleus.
3: A més, els bombers van haver d'excarcerar una dona que havia quedat atrapada en un dels turismes.
2: Moment ara per conèixer la previsió del temps per a la jornada d'avui. Lluís Mi Pérez, bon dia.
5: Bon dia, una situació completament calmada, molt assolellada, la que estem tenint a hores d'ara a tot el país i, de fet, la que encara continuarem tenint el que queda d'aquest diumenge. Per tant, gairebé no hi haurà ni un núvol i això permetrà que la temperatura pugui pujar amb gràcia. De fet, a hores d'ara ja està fent més caloreta que no pas ahir i aquesta tarda estarem parlant de moltes comarques al voltant dels 30, 32, 33 graus. Per tant, un ambient bastant calorós, un ambient del tot estiuenc novament. I com dèiem, amb vent feble, sempre amb pocs núvols i, per tant, una placidesa absoluta. Quan vagi entrant la foscor, sí que tornarà a baixar en picat la temperatura i això és el que hem de destacar del dilluns, que al matí despertarà una altra vegada bastant fresquet, sobretot a l'interior i al Pirineu. Demà, una altra vegada, amb cel gairebé ras, transparent, 4 núvols prims decoratius i poca cosa més. N'estarem pendents a la xarxa.
2: I demà dilluns comença el nou curs a la formació professional. Arranca amb la previsió de 172.000 alumnes als cicles de grau mitjà i superior i uns 15.000 més que l'any passat.
3: Els estudis a més demanda són els d'infermeria i el d'administració i finances.
2: I en els esports, el Barça ha visitat el Llevant a partir d'un 4:45 buscant mantenir el ple de victòries a la Lliga.
3: I ahir, victòria de l'Espanyol per 0-2 al camp de l'Osasuna, la primera del curs pels blanquivaus fora de casa gràcies a un doblet de Roberto Fernández.
2: I en bàsquet, una nota d'última hora, el Barça s'acaba de proclamar campió de la Lliga Catalana CB després de superar la final al Lleida. La informació local més destacada amb les notícies en xarxa. Són les 2:03. Esteu escoltant el Notícies en xarxa, edició migdia. Darrere nostra la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, Lídia Porta i jo mateix, Eduard París. Aquest dissabte ha fet tot just 6 mesos que el parc de Collserola està tancat arran del primer cas de peste porcina detectat a Barcelona.
3: La incertesa sobre quan s'acabaran aquestes restriccions ha fet que els veïns demanessin una reobertura parcial del parc, mentre que els restauradors alerten que els números no surten, ampliant la informació cara a l'Àries.
6: Fa 6 mesos que el parc de Collserola va tancar pel primer cas de pesta porcina que es va detectar al terme municipal de Barcelona. A l'agost semblava que s'anava a avaluar la reobertura del parc a la tardor, però els nous casos detectats a principis de setembre han obligat que el govern prorrogués el tancament com a mínim 3 mesos més. Els veïns han rebut la notícia com un gerro d'aigua freda. Montserrat Herrando és la portaveu de l'Associació de Veïns de Vallvidrera.
7: I nosaltres teníem l'esperança de que almenys zones de Collserola que realment estan ja buides de ports anglars o els camins amples que obrissin perquè hi poguéssim anar a caminar. Si no ho arreglen aviat, la veritat és que la gent jo crec que anirà passant pels camins on no es pot posar.
6: Des d'aleshores s'han hagut d'aplicar restriccions i els negocis de la zona s'han vist afectats per la davallada de visitants. Miguel Ángel Roldán és l'encarregat del restaurant Santa Creu Olorda.
8: Possiblement fins desembre, gener, seguirem igual. I el problema que tenim en la restauració és que pràcticament la clientela ha baixat un 30-40% a l'accés a la muntanya i això es nota molt.
6: Davant d'aquest escenari, els restauradors diuen que viuen una situació d'inseguretat i que el seu futur està a l'aire.
2: <t I l'operació retorn del Pont de la Diada concentra avui la mobilitat a les carreteres catalanes amb uns 260.000 vehicles previstos de tornada cap a l'àrea metropolitana de Barcelona entre les 12 del migdia i la mitjanit. A hores d'ara encara no hi ha gaire activitat a la xarxa viària i és que el Servei Català de Trànsit preveu que la franja més complicada sigui a partir de les 5 de la tarda i fins a les 10 de la nit, especialment a la P7.
3: Les principals afectacions es podran concentrar precisament a la P7 en sentit sud, a Sant Celoni i la Roca del Vallès, i en sentit nord entre Vilafranca i Martorell. També es preveu intensitat elevada a la C32, a la C31 i a la C65 en direcció a la P7, i a la C55 i a la C58 en sentit sud. Per absorbir tot aquest volum de trànsit, està previst carrils addicionals i altres mesures especials d'ordenació de la circulació.
2: I fent balanç, aquest retorn arriba després d'un pont marcat per diversos accidents greus, i és que 4 persones han mort en accidents de trànsit des de l'inici d'aquest pont de la Diada. La primera víctima va ser una conductora de 27 anys que va morir dijous a la nit en un accident múltiple a la Nacional 340 al terme municipal d'Altafulla. En el sinistre també es van veure implicats 3 vehicles i també hi va haver 4 persones més ferides.
3: Divendres també es van registrar 2 accidents mortals amb motoristes. El primer va tindre lloc a la N260 a la Ribera d'Urgellet, on un motorista va morir en una col·lisió frontal amb un turisme. Poc després, un altre motorista també va perdre la vida en un xoc frontal amb un cotxe, la C59, a Caldes de Montbui. I el quart accident mortal es va produir el dissabte a la tarda a la BV-2005, a Torrelles de Llobregat. Un xoc frontal entre dos turismes va provocar la mort d'una dona de 76 anys. 4 persones més van resultar ferides, una de greu i 3 de lleus. El Servei Català de Trànsit va informar que amb aquesta víctima ja n'eren 94 les persones mortes enguany a les carreteres catalanes.
2: I un altre accident més encara, en aquest cas sense víctimes mortals, entre 3 cotxes i una ambulància, en aquest cas a la Ronda de Dalt a Barcelona, que va deixar ahir a la nit un balanç, això sí, de 7 ferits, un menys greu i 6 lleus, segons han informat fonts municipals i el Servei d'Emergències Mèdiques.
3: El sinistre es va produir als voltants de 3:15 al quilòmetre 5 de la B20, en sentit Llobregat i a tocar amb la sortida 10 de Pedralbes. Segons les primeres informacions, es va produir un xoc amb 4 vehicles implicats, entre els quals una ambulància. Es van activar 6 dotacions de bombers de Barcelona que van escarcerar una dona atrapada dins dels turismes i 7 ambulàncies del SEM. En total, es van atendre 7 persones ferides, 2 de les quals de l'ambulància, que van ser traslladades a centres hospitalaris.
2: I parlem ara d'educació, perquè demà dilluns comença el nou curs per a la formació professional. Ho fa amb la previsió de 172.000 alumnes als cicles de grau mitjà i superior, uns 15.000 més que l'any passat.
3: Infermeria i Administració i Finances són els estudis més demanats. És una informació d'Esther Minguell.
4: Al cicle mitjà, els cursos que desperten més interès són els de cures auxiliars d'infermeria, gestió administrativa o sistemes macroinformàtics i xarxes. Pel que fa al cicle superior, els més demanats són els d'administració i finances, educació infantil i integració social. Són tendències molt similars al curs anterior. Com a novetat, el Departament d'Educació comença a incorporar en aquests estudis postobligatoris el monitoratge de suport als alumnes amb necessitats educatives especials. El govern ha ampliat en 5.000 places l'oferta pública d'FP i ha invertit 67 milions d'euros en equipaments, més personal docent i tecnologia pels centres. Ha incorporat nous ensenyaments per donar resposta al teixit productiu, com ara el de serveis funeraris o el de seguretat orientat a l'àmbit ferroviari.
2: Seguim parlant d'educació perquè el govern contempla també augmentar l'oferta de cursos de català arran del possible increment de demanda després del procés de regularització massiva. En una entrevista a RAC1, el conseller de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila, ha dit que ara sortirem amb una oferta si hi hagués més demanda de la prevista, podem créixer amb la contractació.
3: Vila ha assegurat que l'objectiu de l'executiu és continuar el creixement d'oferta. El Consorci de Normalització Lingüística obre aquest dilluns el seu període d'inscripcions amb poc més de 48.000 places, la xifra més alta fins ara. També ha informat que s'està treballant perquè els centres laborals puguin oferir més cursos de català.
2: I encara en l'àmbit educatiu, en aquest cas en plana més local, la Fundació Impulsa busca voluntaris per fer de mentors al Moianès per aquest curs. L'objectiu és donar suport als joves amb risc d'exclusió social, becats per fer cursos de formació professional. Des de Radio Lons ho explica Jordi Givert.
9: Aquest és un projecte que busca afavorir la inserció laboral de joves en comarques rurals. En el cas del Moianès, compten amb el suport d'institucions i del sector empresarial que facilita pràctiques als estudiants en empreses del territori. Maite Martínez, la coordinadora de la Fundació Impulsa la Comarca.
10: Doncs la Fundació Impulsa principalment el que aporta és, per una banda, una beca econòmica que dona suport per poder assumir el cost dels estudis, però sobretot, i és la part per nosaltres més important i que més valoren els joves al final del pas de la Fundació, els hi fem un acompanyament personalitzat i els joves i les joves que estan a la Fundació també poden rebre l'acompanyament d'un mentor o mentora, que són persones voluntàries que els acompanyen al llarg del camí.
9: La mentoria implica un compromís de mínim un any i òptim de dos en una dedicació aproximada de 5 hores al mes entre trobades amb el jove, formacions i seguiment amb l'equip psicopedagògic de la Fundació Impulsa.
2: I hem de parlar ara d'intel·ligència artificial, perquè aquesta continua avançant a una velocitat que, segons alguns dels seus propis investigadors, pot haver superat ja la capacitat per controlar-la.
3: Aquests dies, en Jacob Coxon, un jove expert que ha treballat amb OpenAI i Anthropic, ha fet saltar les alarmes amb una advertència contundent. Les grans empreses estan perdent el control sobre els seus propis sistemes. Coxon alerta que aquesta acceleració podria arribar a representar una amenaça existencial per a la humanitat. Carme De Fez.
11: Seria capaç la IA d'anar contra la humanitat? On està el veritable perill? Manel Sant Romà és professor honorari de la URB i president de CivicAI.
12: Doncs jo crec que és molt possible que la IA arribés a poder acabar amb la humanitat, el qual no vol dir que hagi de ser així. I quin és el precipici? El precipici és que aquesta tecnologia, per primera vegada a la història de la humanitat, la intel·ligència artificial es pot millorar a si mateixa. Pot ser cada vegada més intel·ligent. Soleta. Bueno, soleta. Primer ajudada pels homes, però pels que l'han creat. Però pot arribar un moment que digui, aparta't que tu no en saps prou. No? Això està passant ara ja. Això ja està passant. No és ciència-ficció, està passant.
11: Per què les pròpies empreses tecnològiques volen frenar el desenvolupament de la IA?
12: Estem parlant de la tecnologia, amb molta diferència, més poderosa desenvolupada per la humanitat. Molt més que, per dir alguna cosa, l'energia atòmica. Molt més. I amb una particularitat que ni tan sols els especialistes saben molt bé per què funciona tan bé. I això és com si estéssim jugant amb bombes atòmiques sense conèixer per què poden explotar o per què produeixen tanta energia.
11: Caldria un consens internacional per regular-ho?
12: Ja estem tardant a que hi hagi un consens mundial de què fer amb aquestes intel·ligències artificials que estan absolutament controlades per unes poques dotzenes de tecnocapitalistes. I estem en mans d'aquesta gent i estem en mans de pensar que no se'ls desmarxarà, però és que ells, gent que treballa dintre d'aquestes empreses, com aquest matemàtic que s'ha sortit, ens estan dient, que ells mateixos a dintre, que jo he estat allí dintre i que veig preocupació. A veure si ens comencem a posar les piles.
11: Amb quina urgència s'hauria d'actuar?
12: Veus com aquestes són molt necessàries i a veure si reaccionem, no tant abans de que sigui massa tard, perquè no crec que hagi de venir el dia en què un dia ens anem a dormir l'endemà la IA ens extermina de tots, sinó que poden arribar a passar coses amb una escala de temps molt curta, i molt curta vol dir mesos o anys, molt fortes.
2: Veurem com avança la intel·ligència artificial en aquest cas, però mentrestant anem fins a Móra la Nova, que encara amb bones perspectives la recta final de la resolució europea de la gigafactoria precisament d'intel·ligència artificial després de l'obertura de les candidatures el passat mes de juliol per part de la Comissió Europea i amb l'aprovació de Brussel·les a la Unió d'Empreses que vol optar la proposta espanyola. El consistori confia en una resolució favorable i treballa en la preparació de diferents aspectes tècnics que hauran de donar forma a aquesta gran infraestructura. Ens ho explica des de Ràdio Móra la Nova, Eva Vilanova.
13: Móra la Nova ha estat treballant durant tot l'estiu per tindre a punt la seva proposta per a la gigafactoria d'intel·ligència artificial. Des de l'obertura de les candidatures el mes de juliol, per a un total de fins a 7 gigafactories arreu d'Europa, s'ha avançat en la preparació dels elements necessaris que han de donar forma a aquesta instal·lació, com el subministrament elèctric o el projecte d'edificació. Carlos Trinxant és el tinent alcalde de Móra la Nova.
14: Les instal·lacions que s'han de fer per poder donar servei van avançant. Durant aquest estiu s'han realitzat diferents reunions amb l'objecte d'anar avançant sobretot en el projecte que ha de portar el subministre elèctric al polígono del Molló per donar servei amb aquesta instal·lació. I després també s'ha estat treballant amb l'equip que està redactant el que és el projecte edificatori i d'activitat.
13: Des del consistori confien en que aquesta sigui una de les candidatures guanyadores.
14: Des de l'Ajuntament i tot l'equip de govern i tot el consistori estem convençuts de que aquesta instal·lació serà un abans i després per al nostre poble i per al territori que ens envolta. Estem parlant d'una instal·lació molt singular, molt pionera, evidentment, a tota Europa. La línia és continuar treballant, tal com ho hem fet des d'ara ja fa un any, tant des d'Incasol com des de les empreses que estan portant el projecte, i estem segurs que al final en sortirem.
13: L'executiu comunitari tancarà el procés el 12 de novembre i espera anunciar els guanyadors a principis de 2027. La previsió és que les gigafactories comencin a operar 18 mesos després de la signatura del conveni. Des de la Generalitat ja preveien que si la candidatura de Morlanova sortís escollida, les instal·lacions estiguessin en funcionament durant el 2028.
2: Parlem ara de divorcis, perquè amb el final de l'estiu arriba també un augment en aquests, en aquest cas en les separacions.
3: El setembre és un moment especialment sensible per a moltes parelles, ja que després de setmanes de convivència més intensa durant les vacances, les dades judicials ho confirmen. És el moment de l'any amb més moviment als jutjats de família. Canal Terrassa, Enric Ventura.
15: Popularment es diu que el setembre és el mes dels divorcis, però a més els professionals ho corroboren. És el cas de la Maria José Vergara, advocada terrassenca, que a l'abril farà 30 anys que exerceix. Explica a Canal Terrassa que és el moment de l'any amb més peticions de divorci amb diferència. Rebat, però, que sigui una conseqüència immediata de l'augment de convivència conjugal durant les vacances d'estiu.
16: No crec que el motiu de la separació sigui la convivència, sinó que hi ha una base que està ja feta malbé i que el fet d'haver de conviure és el que et fa adonar-te'n que realment no vols continuar per aquest camí i agreuja tots els problemes que intentes tapar durant una convivència habitual perquè cadascú té la seva feina.
15: Per Vergara estem en un moment amb molts divorcis i on les parelles duren menys temps junts, però encara n'hi podria haver més. Les dificultats per accedir a un habitatge fan que per a moltes persones plantejar-se un divorci sigui econòmicament complicat.
16: No és fàcil econòmicament, és a dir, no és només una qüestió del cost de l'advocat, procurador, notari, dels tràmits, per dir-ho d'alguna manera, és també com sobrevivim després. És a dir, avui en dia moltíssima gent té una hipoteca i si es separen, si es divorcien, un dels dos ha de marxar del domicili, o què fem? O és que amb la vivenda no podem, i això és molt difícil.
15: L'altre pic de divorcis és el mes de gener. Comença un nou any i moltes parelles s'estimen més iniciar el procés un cop acabades les festes de Nadal. L'acumulació de casos als jutjats, però, fa que sovint, quan arriba aquest segon pic de divorcis, encara en quedin per resoldre del mes de setembre.
2: Obrim ja el bloc cultural. Comencem parlant de Fira Tàrrega, que tanca avui la seva 46a edició després de 4 dies de teatre, dansa, circ i música pels carrers de la ciutat. Sota el lema Celebrem, la Fira ha ofert 57 espectacles i ha apostat especialment per les arts de carrer. Fins ahir hi havia el 76% de l'aforament venut als espectacles de pagament en un any, on precisament s'ha reduït considerablement aquesta condició, ja que el 60% de la programació era gratuïta.
3: Entre les propostes més destacades, la companyia Kamatchka ha inaugurat el certamen Ainokotuo, un espectacle sobre l'exili i les migracions. I un any més, Tàrrega ha esdevingut un punt de trobada d'artistes, professionals i espectadors, consolidant aquesta fira com una de les grans cites de les arts escèniques de carrer.
2: I hem de parlar també del documental del Nou TV, Pere Casacoberta, Sprint Trencat, que ha guanyat el primer premi de l'International Sports Film Festival de Batumi, a Geòrgia.
3: En Martí Rubiró, el director de l'Nou TV i codirector d'aquest documental, ha recollit el guardó aquest dissabte al vespre a Batumi i ens ho explica des del Nou FM, Caral Àries.
17: Pere Casacoberta tenia unes grans condicions per ser un atleta de fons.
6: El documental Pere Casacobert, Esprint Trencat, del Nou TV, coproduït amb la xarxa Televisió Espanyola i 3CAT, ha guanyat el primer premi de l'International Sports Film Festival de Batumi, a Geòrgia. El certamen reuneix produccions cinematogràfiques esportives de tot el món. Martí Rubiró, director del Nou TV i codirector del documental, ha estat l'encarregat de recollir el guardó aquest dissabte al vespre. El documental es va estrenar aquesta primavera a Vic i a Gurb, en dos dies consecutius amb un èxit de públic. Posteriorment es va emetre pel Nou TV i les televisions de la xarxa. Després també per TV3 i la 2CAT. Ara el film ha iniciat un recorregut per festivals internacionals. Ha estat seleccionat per l'ISF d'Eslovènia i el Festival de Matumi, on aquest dissabte ha recollit el primer premi. També forma part de la selecció de l'Sport Film Liberec a la República Txeca. Dirigit per Jordi Morató i Martí Rubiró, el documental recupera la història de Pere Casacoberta, atleta que als anys 80 va destacar com una de les grans promeses de l'atletisme català i espanyol. Va arribar a ser campió júnior del Camp de Través l'any 1984 a Nova York. El documental es pot veure a la xarxa Més.
2: I parlem també de castells, perquè els nens del Vendrell han aixecat un 4 de 8 a l'interior de la Basílica de la Sagrada Família durant la missa de les 8 d'aquest dissabte. Després d'aixecar-lo, la canalla dels nens ha entregat un mocador de la colla com a símbol d'ofrena.
3: L'actuació forma part dels actes del centenari d'aquesta colla castellera, nascuda el 1926, i també coincideix amb el centenari de la mort d'Antoni Gaudí. La colla tancarà els actes del centenari al mateix escenari on el va començar, el dia de Castellà de Sant Zacaries, el 24 d'octubre.
2: Són les 2:21, anem a parlar d'esports.
1: Notícies en xarxa. Esports.
2: Comencem parlant de futbol, i és que el Barça ha visitat Llevant a partir d'un 4:45 buscant mantenir el ple de victòries a la Lliga.
3: Els blaugranes continuen al capdavant de la classificació, tot i tenir un partit menys. Empatats amb el Real Madrid, que hi va superar el Rayo Vallecano al Santiago Bernabéu per 4-1.
2: I bones notícies ahir també per l'Espanyol, que es va endur la victòria del Camp de l'Osasuna per 0-2.
3: Els de Manolo González van sumar així el primer triomf de la temporada fora de casa, amb un partit molt sòlid i amb Roberto Fernández, autor dels dos gols pericos, com a gran protagonista.
2: I del futbol ens n'anem al futbol sala, perquè avui s'ha disputat la primera ronda de la Copa del Rei en un duel que ha enfrontat el Mataró i el Rubí. En directe des de Mataró Ràdio, Oriol Debat, qui s'ha endut la victòria?
18: Doncs finalment ha estat l'equip visitant, el Rubí, que ha guanyat per 1-5 i a més s'ha mostrat superior bona part del partit. S'havia avançat al futsal, però un dels moments clau ha estat quan han expulsat en vermella directa la portera local per tocar la pilota amb la mà fora l'àrea. Això ha suposat una inferioritat de 2 minuts que ha aprofitat el Rubí, un

0: Recuperem el futbol, en aquest cas futbol femení a la Lliga F. Empat de l'Espanyol per una banda i per l'altra triomf del Barça.
1: És el primer punt de la temporada per les blanquiblaves que van empatar a 2 contra un Atlètic Club que va aconseguir l'empat en el temps afegit. El Barça va guanyar 4-2 a l'Atlètic de Madrid i continua amb un ple de punts. I per la seva banda, el Badalona Women juga avui a 8:15 al camp de l'Eibar. La primera del partit des de la ciutat de Badalona, Mònica Martín.
2: El Badalona Women té un gran repte a Ipurua, supera un Eibar que encara no coneix la derrota, amb un empat contra el Real Madrid i una victòria contra l'Espanyol. Les de Marc Ballester ja estan preparades per sumar 3 punts complicats, però també per trencar aquesta habitual defensa de 5 de les jugadores d'Iñaki Goikoetxea. La verticalitat i la creativitat seran un punt clau per superar l'Eibar.
3: Porque tienen su idea muy clara, la llevan a la perfección y nosotras pues también nos favorece el tener balón, el intentar romper esas líneas que, de las que hablamos de alguna manera. Creo que este equipo está súper capacitado para conseguirlo. Intentaremos tirar de talento, tirar de estilo de juego del Badalona, que no es otro que intentar jugar y ojalá y podamos abrir la lata allí en Ipurua.
2: Recordem que les badalonines sumen una derrota a Lezama i una victòria contra l'Espanyol.
0: Seguim amb futbol masculí a la primera federació, mala jornada per l'Europa i el Sant Andreu.
1: Tots dos van perdre en la tercera jornada d'aquesta primera federació. L'Europa 1-2 contra l'Hèrcules amb un gol de la derrota que arribava al minut 93 i el Sant Andreu a Eivissa per un 2-0.
0: Males notícies per als dos equips barcelonins de la categoria i molt bones, recordem, pel Nàstic, que va obrir la jornada divendres amb una victòria per 4-2 davant l'Algeciras, que el manté al capdavant de la classificació amb 7 punts de 9 possibles. Canviem d'esport, ens n'anem al bàsquet, perquè el Barça s'ha proclamat campió de la Lliga Catalana ACB després d'imposar-se aquest migdia a la final al Lleida per 96-87 en un partit molt igualat i que no s'ha decidit fins a l'últim quart.
1: La primera jornada de la Copa d'Espanya també, seguint que avui el Club Bàsquet Prat s'enfronta als Amics de Castelló.
0: I marxem un altre cop al futbol sala, en aquest cas masculí, perquè s'ha estrenat ja el torneig Obertura a la primera divisió.
1: Aquest nou format ens presentarà dos campionats en un mateix curs. Perquè fa els dos equips catalans, derrota del CatGas Santa Coloma davant el Palma 2-4 i victòria del Barça 2-5 contra el Valdepeñas. I a la Lliga Pedrola, derrota dels Mamuts de les Corts contra un dels favorits, el Melilla, per un ajustat 0-1.
0: I tanquem amb ciclisme perquè avui es disputa la darrera etapa de la Vuelta que coronarà com a campió el mallorquí de l'equip Movistar, Enric Mas.
1: D'aquesta manera, 12 anys després, un ciclista espanyol tornarà a pujar un graó més alt del podi. Mas estarà acompanyat per l'eslové Primo Roglic i per l'austríac Félix Gall.
0: I fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia, que fa possible darrere nostre a la producció el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons. Qui us ha parlat, Lídia Porta, i un servidor, Eduard París. Gràcies per escoltar-nos i passeu un bon diumenge.

Una cigarreta o un bosc cremant, una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Bon dia, són 2:15, us parla Eduard París.
2: Notícies en xarxa, edició migdia.
1: Aquest cap de setmana es compleixen just 6 mesos des que el parc de Collserola està tancat pel primer cas detectat de peste porcina a Barcelona.
3: La incertesa sobre quan s'acabaran les restriccions ha fet que els veïns demanessin una reobertura parcial del parc, mentre que els restauradors alerten que els números no els surten. Ampliar la informació, Caral Arias.
1: Repassem la resta de notícies de la jornada. Lídia Porta, bon dia.
4: Bon dia.
1: Parlem també de trànsit, perquè l'operació Retorn del Pont de la Diada concentra avui la mobilitat a les carreteres catalanes, amb uns 260.000 vehicles previstos de tornada cap a l'àrea metropolitana de Barcelona entre les 12 del migdia i la mitjanit.
3: El retorn arriba després d'un pont marcat per diversos accidents greus i amb un total fins ara de 4 víctimes mortals.
1: L'últim d'aquests, tot i no deixar víctimes, ha estat entre 3 cotxes i una ambulància a la Ronda de Dalt a Barcelona ahir dissabte a la nit, amb un balanç de 7 ferits, un menys greu i 6 lleus.
3: A més, els bombers van haver d'escarcerar una dona que havia quedat atrapada dins d'un dels turismes.
1: I en educació, demà dilluns comença el nou curs a la formació professional. Arrenca amb la previsió de 172.000 alumnes als cicles de grau mitjà i superior, uns 15.000 més que l'any passat.
3: Els estudis amb més demanda són els d'infermeria i el d'administració i finances.
1: Moment ara per conèixer la previsió del temps per a les properes hores. Lluís Mi Pérez, bon dia.
5: Bon dia, una situació completament calmada, molt assolellada, la que estem tenint a hores d'ara a tot el país i, de fet, la que encara continuarem tenint el que queda d'aquest diumenge. Per tant, gairebé no hi haurà ni un núvol i això permetrà que la temperatura pugui pujar amb gràcia. De fet, a hores d'ara ja està fent més caloreta que no pas ahir i aquesta tarda estarem parlant de moltes comarques al voltant dels 30, 32, 33 graus. Per tant, un ambient bastant calorós, un ambient del tot estiuenc novament. I com dèiem, amb vent feble, sempre amb pocs núvols i, per tant, una placidesa absoluta. Quan vagi entrant la foscor, sí que tornarà a baixar en picat la temperatura i això és el que hem de destacar del dilluns, que al matí despertarà una altra vegada bastant fresquet, sobretot a l'interior i al Pirineu. Demà, una altra vegada, amb cel gairebé ras, transparent, 4 núvols prims decoratius i poca cosa més. N'estarem pendents a la xarxa.
1: I en els esports, el Barça ha visitat Llevant a partir d'un 4:15 buscant mantenir el ple de victòries a la Lliga.
3: I ahir, victòria de l'Espanyol per 0-2 al camp de l'Osasuna, la primera del curs pels blanquiblaus fora de casa, gràcies a un doblet de Roberto Fernández.
1: La informació local més destacada amb les notícies en xarxa. Són les 2:33. Esteu escoltant el Notícies en Xarxa, edició migdia. Darrere nostra, la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, Lídia Porta i jo mateix, Eduard París. Aquest cap de setmana ha fet tot just 6 mesos des que el parc de Collserola es troba tancat arran del primer cas detectat de peste porcina a Barcelona.
3: La incertesa sobre quan s'acabaran aquestes restriccions ha fet que els veïns demanessin una reobertura parcial del parc, mentre que els restauradors alerten que els números no els surten. Ampliar la informació, ara sí, Caral Arias.
6: Fa 6 mesos que el parc de Collserola va tancar pel primer cas de pesta porcina que es va detectar al terme municipal de Barcelona. A l'agost semblava que s'anava a avaluar la reobertura del parc a la tardor, però els nous casos detectats a principis de setembre han obligat que el govern prorrogués el tancament com a mínim 3 mesos més. Els veïns han rebut la notícia com un gerro d'aigua freda. Montserrat Herrando és la portaveu de l'Associació de Veïns de Vallvidrera.
7: Nosaltres teníem l'esperança de que almenys zones de Collserola que realment estan ja buides de ports senglars, o els camins amples que obrissin perquè poguéssim anar a caminar. Si no ho arreglen aviat, la veritat és que la gent jo crec que anirà passant pels camins on no es pot posar.
6: Des d'aleshores s'han hagut d'aplicar restriccions i els negocis de la zona s'han vist afectats per la davallada de visitants. Miguel Ángel Roldán és l'encarregat del restaurant Santa Creu Olorda.
8: Possiblement fins desembre, gener, seguirem igual. I el problema que tenim en la restauració és que pràcticament la clientela ha baixat un 30-40% a l'accés a la muntanya i això es nota molt.
6: Davant d'aquest escenari, els restauradors diuen que viuen una situació d'inseguretat i que el seu futur està a l'aire.
1: I l'operació Retorn del Pont de la Diada concentra avui la mobilitat a les carreteres catalanes amb uns 260.000 vehicles previstos de tornada cap a l'àrea metropolitana de Barcelona entre les 12 d'aquest migdia i la propera mitjanit. El Servei Català de Trànsit preveu que la franja més complicada sigui entre les 5 de la tarda i les 10 de la nit, especialment a la P7.
3: Les principals afectacions es podran concentrar a la P7 tant en sentit sud de Sant Celoni a la Roca del Vallès com en sentit nord entre Vilafranca del Penedès i Martorell. També es preveu intensitat elevada a la C32, la C31 i la C65 en direcció a la P7 i a la C55 i a la C58 en sentit sud. Per absorbir tot aquest volum de trànsit, aquí està previst carrils addicionals i altres mesures especials d'ordenació de la circulació.
1: I a mode de balanç, aquest retorn arriba després d'un pont marcat per diversos accidents greus, i és que 4 persones han mort durant aquest pont, en aquest cas des de l'inici de la Diada. La primera víctima va ser una conductora de 27 anys que va morir dijous a la nit en un accident múltiple a la Nacional 340 a Altafulla. En aquest sinistre, en què també es van veure implicats 3 vehicles, també hi va haver 4 persones ferides.
3: Divendres van registrar 2 accidents mortals amb motoristes. El primer va tenir lloc a la N260, a la Ribera d'Urgellet, on un motorista va morir en una col·lisió frontal amb un turisme. I poc després, un altre motorista també va perdre la vida en un xoc frontal amb un cotxe a la C59 a Caldes de Montbui. I el quart accident mortal va ser aquest dissabte a la tarda a la BB-2005, a Torrelles de Llobregat. També un xoc frontal entre 2 turismes va provocar la mort d'una dona de 76 anys. 4 persones més van resultar ferides, una de greu i 3 de lleus. I el Servei Català de Trànsit va informar que amb aquesta víctima ja en són 94 les persones mortes enguany a les carreteres catalanes.
1: I encara hem d'explicar un altre accident de trànsit entre 3 cotxes i una ambulància a la Ronda de Dalt, a Barcelona, que va deixar ahir dissabte a la nit un balanç de 7 ferits, un menys greu i 6 de lleu, segons han informat fonts municipals i el Servei d'Emergències Mèdiques.
3: El sinistre es va produir als voltants de les 3:15 al quilòmetre 5,5 de la B20 en sentit Llobregat, a tocar de la sortida 10 de Pedralbes. Segons les primeres informacions, es va produir un xoc amb 4 vehicles implicats, entre els quals hi havia una ambulància. Es van activar 6 dotacions de bombers de Barcelona que van ajudar a escarcerar una dona atrapada en un dels turismes i 7 ambulàncies del SEM, i en total es van atendre 7 persones ferides, 2 de les quals de l'ambulància, que van ser traslladades a centres hospitalaris.
1: Parlem també d'educació, perquè aquest dilluns, demà mateix, comença un nou curs a la formació professional. Arrenca amb la previsió de 172.000 alumnes als cicles de grau mitjà i superior, una xifra que supera en 15.000 els de l'any passat.
3: La infermeria i l'administració i finances són els estudis més demanats. És una informació d'Esther Minguell.
4: Al cicle mitjà, els cursos que desperten més interès són els de cures auxiliars d'infermeria, gestió administrativa o sistemes macroinformàtics i xarxes. Pel que fa al cicle superior, els més demanats són els d'administració i finances, educació infantil i integració social. Són tendències molt similars al curs anterior. Com a novetat, el Departament d'Educació comença a incorporar en aquests estudis postobligatoris el monitoratge de suport als alumnes amb necessitats educatives especials. El govern ha ampliat en 5.000 places l'oferta pública d'FP i ha invertit 67 milions d'euros en equipaments, més personal docent i tecnologia pels centres. Ha incorporat nous ensenyaments per donar resposta al teixit productiu, com ara el de serveis funeraris o el de seguretat orientat a l'àmbit ferroviari.
1: Recuperem plana de successos, en aquest cas per parlar de diversos apunyalaments. Comencem pel primer, i és que 2 menors han resultat ferits per arma blanca al carrer de Sigüenza, al barri del Carmel de Barcelona.
3: Segons han confirmat les fonts policials a l'ACN, els Mossos d'Esquadra han rebut un avís a 2:15 de la matinada que alertaven d'un jove ferit. En arribar al lloc dels fets, els agents han localitzat la primera víctima i molt a prop n'han trobat una altra que també presentava agressió per arma blanca. El sistema d'emergències mèdiques ha atès els 2 menors i els ha traslladat a un centre hospitalari sense que les seves vides corressin perill.
1: D'altra banda, un home ha resultat ferit també per arma blanca i dues persones han estat detingudes aquest passat vespre arran d'una baralla amb una desena d'implicats al districte de Sant Martí de Barcelona.
3: Els fets han passat cap a un quart de 10 al carrer de la Llacuna, segons ha avançat BTV i han confirmat els Mossos d'Esquadra a la CN. Els agents han rebut l'avís i en arribar al punt han localitzat a la persona ferida. Els Mossos han detingut el presumpte autor de l'agressió i poc després un segon individu per un delicte d'amenaces. També el sistema d'emergències mèdiques atès a la víctima i l'ha traslladat a un centre hospitalari.
1: I, per últim, una baralla entre dos conductors també a Barcelona va acabar ahir a la tarda amb un d'ells ferit, també per arma blanca, segons confirmen fonts municipals. La discussió de trànsit es va produir a l'altura del número 379 de la via Favència, en un dels laterals de la Ronda de Dalt i al barri de la Trinitat Nova.
3: Segons les primeres informacions, la disputa calorada entre els dos conductors al mig de la via va anar pujant de to fins que un d'ells va agredir a l'altre al cap amb una arma blanca i va fugir. El ferit va ser traslladat en estat lleu a un centre hospitalari pel sistema d'emergències mèdiques, mentre que la Guàrdia Urbana de Barcelona encara busca l'agressor, que es troba pendent de localitzar.
1: Parlem ara d'agricultura, però especialment de fauna, perquè el sector arrosser del Delta de l'Ebre alerta de l'augment de la presència del cargol poma als arrossars del marge dret.
3: Els productors calculen que l'espècie invasora podria afectar ja entre el 75 i el 80% de la superfície cultivada, tot i que la seva incidència és desigual segons les zones. Ràdio Delta, Diana Mar.
9: La comunitat de regants de la dreta reconeix que hi ha zones més afectades que altres, però adverteix que la situació s'ha complicat de manera notable. El sector relaciona l'expansió del caragol poma amb les inundacions de la tardor passada, que haurien facilitat el desplaçament de l'espècie a través dels desguassos i les diferents parcel·les d'arròs. Davant d'això, els pagesos utilitzen tractaments amb saponina i aigua salada per intentar contenir la plaga. El sector també aposta per avançar cap a sistemes com la sembra en sec, que permet reduir el període d'inundació dels camps i dificultar la proliferació del caragol poma. El problema, però, acaba tenint repercussió directa sobre la viabilitat econòmica de les explotacions. Els tractaments incrementen els costos de producció en un sector que ja arrossega dificultats de rendibilitat. Els arrossers consideren que les mesures actuals no són suficients per frenar l'expansió de l'espècie i reclamen nous sistemes de control.
1: No canviem de tema perquè el gener del 2022 el grup d'anellament Calldetenes Osona va anellar una gavina riallera que aquest estiu s'ha detectat a Rússia, al punt més al nord, on s'ha llegit mai una anella d'aquest projecte.
3: L'au, tal com es va poder resseguir virtualment gràcies a la feina dels observadors ornitològics repartits arreu, era a Cambrils 24 dies després que l'anellessin, el 9FM cara a l'Àries.
6: Recorre més de 3.700 quilòmetres des de Botarell al Baix Camp fins a Rússia. És el que ha fet la gavina riallera que va enllenar el grup d'enllenament de Calldetenes Osona. La riallera és una de les gavines més habituals a Catalunya. El seu nom prové del so que emet, que recorda una rialla, i el cap se'n considera un dels trets més característics. Durant l'època de cria es torna marró fosc, mentre que a l'hivern és blanc amb una taca fosca darrere de l'ull. Es tracta d'una espècie migradora que reprodueix sobretot al centre i al nord d'Europa i que durant l'hivern es desplaça cap al sud. Es van allà ara fa 4 anys i mig i el novembre del 2025 se'n va tornar a tenir notícia a França. Ara, 9 mesos després, se sap que és a Rússia. Des del grup diuen que periòdicament reben lectures de molts països: França, Itàlia, Bèlgica, Holanda, Finlàndia, Dinamarca o Suècia. Però fins ara no els havia passat que se'n detectés una a Rússia. Sí que és habitual el desplaçament cap a latituds més al nord, ja que les gavines s'enllenen a Catalunya a l'hivern i després hi volen per criar. El projecte del GACO captura cada any entre 100 i 200 aus d'aquesta espècie. Amb l'anella que se'ls col·loca, qualsevol observador en pot fer lectura mitjançant càmeres i binocles. Així és com, de mica en mica, es va traçant un mapa que permet resseguir els seus desplaçaments.
1: I seguim encara amb fauna, perquè davant del descontrol i de la sobrepoblació de fauna cinegètica, que al Ripollès és representada principalment pel senglar, el cabirol i el cérvol, Unió de Pagesos reclama al govern un pla de control. Això suposaria, a banda de més llibertat per als caçadors, que l'administració actués d'ofici per regular el número d'exemplars. Des de Ràdio Ripoll, Guido Senghiarotti.
10: Tot i que el Ripollès no és una comarca molt centrada en el sector agrari, la fauna cinegètica afecta també negativament en la ramaderia extensiva. La sobrepoblació d'enguany provocada per la gran quantitat d'aliment al bosc ha portat a Unió de Pagesos a reclamar que el govern elabori i aprovi un pla de control més enllà de la zona de Roca Corba, on ja està actiu. Ho explica la coordinadora nacional d'Unió de Pagesos, Raquel Serrat.
11: Els principals danys es concentren als prats de pastura, doncs que els senglars arrenquen i llavors a l'hora d'allà és un problema i a més a més es perd producció d'herba. No? On hi ha danys, doncs, animem sobretot els pagesos a presentar danys, perquè ja sabeu que l'administració es mou per papers, com més denúncies té, doncs més constància li tenen que això passa. I el que volem aquí als ripollesos també és que si hi ha alguna zona on els caçadors no poden actuar, doncs que es faci saber i llavors que l'administració doncs, actuï. No?
10: Les espècies que provoquen pèrdues al Ripollès són especialment el senglar, el cabirol i el cèrvol en determinats punts de la comarca. Des d'Unió de Pagesos reclamen que els danys es notifiquin a l'administració per aconseguir fer pressió i que s'actuï. A la comarca la salut de les colles de caçadors és bona, però igualment es vol reclamar a l'administració que actuï en cas que aquestes entitats no puguin arribar a tot arreu.
1: I parlem ara de les rutes de muntanya, perquè la calor les fa augmentar, però des dels GRAE avisen del perill de no anar-hi preparat.
3: Per fer aquesta ruta, els GRAE recomanen agafar un petit kit que incorpori un abric per si plou de cop i volta o una bateria externa del telèfon per poder-lo carregar. A més, asseguren que encara la gent no porta la roba i els calçats adequats per l'ocasió. Olot Televisió, Jan Bretxa.
12: L'estiu és el moment idoni per anar de vacances i descobrir territori. Per això, anar equipat per anar a la muntanya és essencial per evitar riscos i anar preparat en una situació imprevista. Els GRAE del Parc de Bombers de la Garrotxa es mostren seriosos a l'hora d'avisar i recomanar de quina manera s'hauria de fer la visita a la muntanya. En parla Pere Planagumà, el cap del grup de rescat de bombers de la Garrotxa.
13: S'ha de continuar fent consciència de que la muntanya doncs, és un medi hostil, encara que un dia d'aquests bons sembli doncs, que estem a cotes baixes i podem anar amb bambes i samarreta, però sempre hem de tenir doncs, això, una roba d'abric per una, doncs, això, per una tempesta de tarda al Pirineu, que és molt habitual, i més amb aquestes dates que tenim ara, no? Un telèfon amb bateria, saber on anem, la ruta ben treballada, una mica els consells que donem sempre per sortir al medi natural.
12: L'estiu finalitzarà en setmanes i comença una nova època de visitar la muntanya, la d'anar a buscar bolets i castanyes, un temps en el qual s'ha de tenir especial compte per les pluges i el canvi de temps que pot suposar.
1: Parlem ja de cultura. Comencem amb la Fira Tàrrega, que tanca avui la seva 46a edició després de 4 dies de teatre, dansa, circ i música pels carrers de la ciutat. Sota el lema Celebrem, la Fira ha ofert 57 espectacles i ha apostat especialment per les arts de carrer. I és que fins ahir el 76% de l'aforament venut als espectacles de pagament estava, com diem, esgotat en un any on precisament s'ha reduït considerablement aquesta condició, ja que el 60% de la programació era gratuïta.
3: Entre les propostes més destacades està la companyia Camacha, que ha inaugurat el certamen a Mintocuo, un espectacle sobre l'exili i les migracions. I un any més, Tàrrega ha esdevingut aquest punt de trobada entre artistes, professionals i espectadors, consolidant aquesta fira com una de les grans cites de les arts escèniques de carrer.
1: Parlem també de castells, perquè els nens del Vendrell han aixecat un 4 de 8 a l'interior de la Basílica de la Sagrada Família durant la missa de les 8 d'aquest dissabte. Després d'aixecar el castell, la canalla dels nens ha entregat un mocador de la colla com a símbol d'ofrena.
3: Aquesta actuació forma part dels actes del centenari d'aquesta colla castellera, nascuda el 1926, i que també coincideix amb el centenari de la mort d'Antoni Gaudí. Aquesta colla tancarà els actes del seu centenari al mateix escenari on els va començar, a la Diada Castellera de Sant Zacaries, el dia 24 d'octubre.
1: I parlem també de la Fundació PINAE, que organitza per tercer any consecutiu el programa Cultura amb Ànima, que pretén organitzar activitats culturals amb un benefici social. Enguany, la proposta està centrada en la música barroca. Ens ho expliquen des de Ràdio Vilafranca, l'Enric Vidal.
14: El proper diumenge 18 d'octubre a les 7 de la tarda, l'Auditori Maria Rosa Juncosa de Vilafranca del Penedès acollirà el concert Art i Glòria, Purcell, Luli i Vivaldi. Aquesta producció solidària de gran format, que arribarà també a Vilanova i la Geltrú el dia 25, comptarà amb la direcció de Julià C.C., la participació de diversos artistes, l'Orquestra Barroca Catalana i el Cor Vilafranquí Chamusia, que enguany fa el seu 25è aniversari. La presidenta de l'entitat, Anna Fasset, afronta el concert amb il·lusió.
15: Sonarà, no?, tres compositors molt diferents, diferents, de tres llocs diferents d'Europa, i de cop és que la gent pugui gaudir d'un tastet de què era el barroc. No? Hi ha persones que creiem que el barroc només és Vivaldi, no? Italià, i de cop Pep Arcel no? És de Gran Bretanya, i de cop i volta és festivitat, no? Més purpurina, i de cop i volta tot és barroc.
14: El benefici dels concerts es destinarà a projectes de la Fundació Masal Bornà i a Càritas Diocesana de Sant Feliu de Llobregat, en tots dos casos referents a la crisi de l'habitatge. Les entrades es poden comprar a la plataforma Top Ticket a un preu de 20 euros.
1: I tanquem el bloc cultural amb una felicitació pel documental del Nou TV, Pere Casacuberta, Sprint Trencat, que ha guanyat el primer premi de l'International Sports Film Festival de Batumi. Ens amplia la informació des del Nou FM, Queralt Àrias.
16: Pere Casacuberta tenia unes grans condicions per ser un atleta de fons.
6: El documental Pere Casacuberta, Sprint Trencat, del Nou TV, coproduït amb la xarxa Televisió Espanyola i 3CAT, ha guanyat el primer premi de l'International Sports Film Festival de Batumi, a Geòrgia. El certamen reuneix produccions cinematogràfiques esportives de tot el món. Martí Rubiró, director del Nou TV i codirector del documental, ha estat l'encarregat de recollir el guardó aquest dissabte al vespre. El documental es va estrenar aquesta primavera a Vic i a Gurb, en dos dies consecutius, amb un èxit de públic. Posteriorment es va emetre pel Nou TV i les televisions de la xarxa. Després també per TV3 i la 2CAT. Ara el film ha iniciat un recorregut per festivals internacionals. Ha estat seleccionat per l'ISF d'Eslovènia i el Festival de Batumi, on aquest dissabte ha recollit el primer premi. També forma part de la selecció de l'Sport Film Liberec a la República Txeca. Dirigit per Jordi Morató i Martí Rubiró, el documental recupera la història de Pere Casacuberta, atleta que als anys 80 va destacar com una de les grans promeses de l'atletisme català i espanyol. Va arribar a ser campió júnior del Camp de Través l'any 1984 a Nova York. El documental es pot veure a la xarxa Més.
1: Són les 2:51, moment de parlar d'esports.
2: Notícies en xarxa. Esports.
1: Comencem parlant de futbol. El Barça visita el camp del Llevant a partir d'un 4:45 buscant mantenir el ple de victòries a la Lliga.
3: Els blaugranes continuen al capdavant de la classificació, tot i tenir un partit menys, empatats amb el Real Madrid, que hi va superar el Rayo Vallecano al Santiago Bernabéu per 4-1.
1: I bones notícies ahir també per l'Espanyol, que es va endur la victòria del camp de l'Osasuna per 0-2.
3: Els de Manolo González van sumar així el seu primer triomf de la temporada fora de casa, amb un partit molt sòlid i amb el que Roberto Fernández, autor dels dos gols pericos, va ser el gran protagonista.
1: Baixem una categoria, en aquest cas a la segona divisió, amb la derrota del Girona a casa davant del Castelló.
3: Un gol de Júnior al minut 7 de partit permetia als gironins situar-se per davant del marcador, però l'any mito, el 81, va arribar a la reacció visitant amb dos gols per acabar capgirant aquest marcador. Avui torn pel Sabadell, que juga a Mallorca a partir de 6:45. La prèvia dels partits dels arlequinats des de Ràdio Sabadell, Adrià Arroyo.
17: Un acabat de descendir i màxim aspirant a l'ascens directe posa a prova el gran inici de temporada a la Hypermotion del Centre d'Esports Sabadell. Avui, a 6:45 de la tarda, al Mallorca Son Moix, el Reial Club Deportiu Mallorca rep un centre d'esports que du, de moment, en el primer mes, una mitjana anglesa perfecta, és a dir, ha guanyat els dos partits que ha jugat a casa, ha empatat a més a 0 els dos que ha disputat lluny de la nova Creu Alta. Per contra, el Mallorca arriba a la cita un punt per sota dels de Ferran Costa, però això sí, havent guanyat tot el que ha jugat a Son Moix i, a més, sense haver encaixat encara 3-0 contra el Ceuta, 2-0 contra el Valladolid. Per tant, una autèntica prova de foc pels arlequinats, que tindran les mateixes baixes que la setmana passada. Ferran Costa confirmava en roda de premsa, en la prèvia, que, malgrat demanar el canvi, Joel Priego no hauria de tenir problemes per estar disponible avui, insisteixo, a partir de 6:45 en aquest Mallorca-Sabadell.
1: Parlem ara de la primera federació amb una mala jornada per l'Europa i el Sant Andreu. I és que tots dos van perdre en aquesta tercera jornada la categoria de bronze. L'Europa ho va fer per 1-2 contra l'Hèrcules amb un gol que arribava al minut 93 per als alacantins. I el Sant Andreu va perdre, en el seu cas, en la seva visita a l'Eivissa per 2-0. Canviem d'esport, ens n'anem al bàsquet, perquè el Barça s'ha proclamat campió de la Lliga Catalana ACB després d'imposar-se aquest migdia a la final al Lleida per 96-87 en un partit molt igualat i que no s'ha decidit fins a l'últim quart.
3: La prèvia del partit des del Prat Ràdio, Ivan Conde.
18: El Club Bàsquet Prat disputa aquesta tarda el primer partit del curs i el primer encontre de Copa Espanya. Rep l'Amics de Castelló en una primera prova exigent pels Potablava, que van començar els entrenaments el 31 d'agost i que no han disputat cap partit de preparació fins al moment. Amb 6 continuïtats i 5 fitxatges, el banc de proves i l'escenari per arrodar-se seran precisament els 3 partits de la Copa Espanya i la final de la Lliga Catalana de dimecres, començant tot aquesta tarda a casa contra un dels rivals més poderosos de la segona FEB. Escoltem l'entrenador del Club Bàsquet Prat, Mario del Campo.
19: Els 3 partits de Copa Espanya per nosaltres no són tan importants com el partit de Logroño, perquè és on ens juguem les coses importants. Aleshores, rodar-nos aquests partits, aquesta pretemporada, aprofitar perquè tothom jugui, perquè la gent arribi bé i després estar setmana a setmana.
18: El públic del Joan Busquets podrà veure les cares noves de l'equip, així com els sonats retorns de Pau Carreño i Robert Cusells, en un partit que es juga en l'horari habitual, però diumenge, en comptes del tradicional dissabte. A partir de les 6 de la tarda, CB Prat, Amics de Castelló.
1: Escoltàvem aquesta prèvia, com diem, d'aquest partit entre el Club Bàsquet Prat i l'Amics Castelló, corresponent a la primera jornada de la Copa d'Espanya. Seguim amb futbol, en aquest cas femení, a la Lliga F, empat de l'Espanyol i triomf del Barça.
3: És el primer punt de la temporada per les blanquiblaves, que van empatar a 2 contra l'Atlètic Club, que va aconseguir l'empat al temps afegit. I el Barça va guanyar 4-2 a l'Atlètic de Madrid i continua amb un ple de punts, mentre que el Badalona Women juga avui mateix a 8:15 al camp de l'Eibar.
1: Canviem d'esport un altre cop, marxem al futbol sala amb l'estrena del torneig Obertura de la Primera Divisió. Aquest nou format ens presenta 2 campionats en un mateix curs pel que fa als 2 equips catalans. Derrota del CatGas Santa Coloma davant del Palma per 2-4 i victòria del Barça per 2-5 contra el Valdepeñas.
3: A la Lliga Iberdrola, derrota dels Mamuts les Corts contra un dels favorits, el Melilla, per un ajustat 0-1.
1: I acabem amb una darrera hora, en aquest cas, amb el Gran Premi de Motociclisme de Misano, que s'ha acabat just fa uns minuts, amb una nova victòria per a Marc Márquez, per davant del seu germà, Àlex, i completant el podi el també espanyol, Pedro Acosta. D'aquesta manera, el pilot de Cervera s'acosta cada cop més al liderat del Mundial, que continua ostentant el també espanyol, Jorge Martín. Fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia, que fa possible darrere nostre la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, que us ha parlat Lídia Porta i un servidor, Eduard París. Gràcies per escoltar-nos i passeu un bon diumenge.

0: Continguts en xarxa.
1: Aquesta setmana s'estrena Lionel, una road movie familiar. També arriba Mother's Baby, la semilla, que explica la distància d'una dona respecte del bebè que acaba de tenir. I Forastera és una història de fantasmes intimista.
2: Alicia, que no vamos ya.
3: No venga aquí, que estoy trabajando. Vaya vergüenza, tío.
1: Lionel explica com el noi del mateix nom accepta viatjar amb el seu pare, amb qui té una relació distant, per visitar la seva germana a França. El que comença com un simple viatge per carretera es converteix en una venjança estrepitosa. Lionel es veu obligat a posar distància dins la seva pròpia família i a treballar per si encara hi ha llaços que es puguin reconstruir.
2: Joder, para que me bajo, papá.
4: He estado estudiando detalladamente sus informes y no creo que vayamos a necesitar más de un intento.
1: A Mother's Baby, la semilla, la Júlia és una directora d'orquestra exitosa de 40 anys que desitja tenir un fill amb la seva parella. Llavors, un especialista en fertilitat els ofereix un procediment experimental que finalment té èxit. Però el part no va com estava previst i s'enduen el bebè per sotmetre'l a un tractament addicional. Quan la Júlia es reuneix finalment amb el nen, es troba distant i té dubtes sobre si el bebè és realment seu.
5: ¿Por qué el niño no llora prácticamente nunca?
6: ¿Qué mamá?
7: Muchas gracias.
8: Se tropezó con un escalón.
9: Sí.
10: Es lo que tienen estos vestidos.
11: Creo que le hubiera gustado hacer algo con ellos.
1: Forastera explica com la Catalina veu com les seves vacances es trastoquen per la mort de la seva àvia, presenciada només per ella. Un gest casual, vestir roba de la difunta, es convertirà en la porta d'entrada a un món fantasmagòric que portarà la noia a ocupar, literal i figuradament, l'espai deixat per l'àvia. Aquest fet provocarà un terratrèmol emocional en els que l'estimen.
12: Abuelo!
13: Deixaràs de sentir-me a prop?
0: Continguts en xarxa.
14: Sabies que el parc eòlic més gran del món es troba situat al mar d'Irlanda? Cobreix en total 145 quilòmetres quadrats de superfície marina i s'arriba a més de 650 megawatts, amb els que es pot subministrar electricitat a unes 590 llars.
15: La xarxa de comunicació local.
16: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.

Bona tarda, són 8:15 i comencem l'edició de l'Eix 59 d'estiu d'avui dijous 3 de setembre del 2026. L'informatiu de Sant Feliu de Codines, Mollà, Castellterçol, Caldes de Montbui, Bigues i Riells del Fai i els municipis del Moianès. Les obres de sectorització de la xarxa d'aigua de Sant Feliu, que tenen un cost de més de 460.000 euros, arriben a la recta final. Confirmada la condemna de 20 anys de presó per l'avi de Mollà, que va abusar de 4 de les seves netes. La 19a edició del Legends tornarà a reunir a Sant Feliu pilots i bicicletes de trial d'època.

0: Bona tarda. Amb aquests titulars i d'altres temes, com l'estrena d'un documental sobre el dol o la nova fase d'obres de les faixes de Moià, us acompanyarem al llarg de la propera mitja hora amb l'última edició de l'Eix 59 d'estiu. A partir de dilluns, aquest informatiu torna a la seva rutina habitual amb les emissions diàries. Comencem. Les obres de sectorització de la xarxa d'aigua de Sant Feliu de Codines, que aquesta setmana són visibles a la plaça Doctor Robert, arriben a la recta final. Els treballs tenen per objectiu augmentar l'eficiència de la xarxa d'aigua, fent créixer el número de sectors amb què està dividida la xarxa, i passar dels 5 sectors telecontrolats que hi havia actualment als 13 que hi haurà ara. Per assolir-ho s'estan construint arquetes noves i s'han equipat arquetes existents amb reguladors de pressió i comptadors. El rendiment de la xarxa d'aigua de Sant Feliu és, segons l'alcalde, ara mateix del voltant del 63%, és a dir, un 37% de l'aigua es perd. Pol Cabotí és l'alcalde de Sant Feliu.
1: Doncs és perquè ens permet saber l'aigua que entra en aquests sectors i, per tant, doncs, si durant la nit hi ha algun d'aquests sectors doncs, que té una demanda superior a l'habitual, doncs sabem que allà probablement hi ha una fuita i ho tenim molt més acotat. No? Si en tenim 13, doncs sabem són sectors més petits i que, per tant, doncs tenim controlat. En situació de que ens falti aigua, que en algun cas durant la sequera ho vam fer de baixar les pressions, doncs ho podem fer de forma molt més acotada perquè tenim sectors més petits. Al final es tracta de poder actuar de forma més local i tenir molt més coneixement del que està passant a la xarxa d'aigua.
0: Aquesta nova divisió de la xarxa, apunta l'alcalde, també permet regular millor la pressió dels sectors. En una situació com la de la sequera que vam viure fa 2 anys, també permetria treballar les pressions de manera més local. Les obres tenen un cost total de 461.000 euros, dels quals 300.000 estan finançats per l'Agència Catalana de l'Aigua.
1: Doncs són projectes que al final consisteixen en enterrar molts diners d'inversió, o sigui, són inversions molt grans, però que nosaltres insistim i fem aquesta pedagogia de que són obres necessàries.
0: Les obres han obligat a fer talls del servei d'aigua i talls de trànsit. L'alcalde explica que s'han fet els mesos de juliol, agost i setembre per tenir el mínim impacte a la població i perquè afectaven subministraments crítics com l'aigua de les escoles.
1: Entenem que són una molèstia i per això també les hem volgut concentrar aquests mesos de juliol, agost i setembre, on hem fet les actuacions amb més impacte, aquestes actuacions doncs, al centre doncs, que han obligat doncs, a fer talls, també talls d'aigua, perquè al posar al mig d'agost vam fer totes les maniobres de posar en marxa la nova sectorització i això va fer un tall de subministrament important i durant diverses hores. No són obres perquè sí, és a dir, les molèsties no són perquè sí, sinó per anar millorant aquesta xarxa d'aigua.
0: La coincidència de les obres de la plaça amb la construcció de l'arqueta de la plaça Doctor Robert i de la baixada de Joan Maragall, així com l'encreuament de la carretera, que s'ha fet aquest dimecres, va obligar a accedir a l'aparcament de l'Escletxa pel carrer Sant Pau, convertint-lo en un espai de dues direccions, un fet que va generar alguna confusió i problemes de trànsit. L'alcalde explica que la coincidència amb les obres de la plaça es deu amb el fet que la subvenció de la sectorització fa que els treballs hagin d'estar acabats abans de l'octubre, i això els ha obligat a fer-los ara.
1: I per tant vam optar perquè, com que eren talls doncs, que d'unes hores al matí, amb personal doncs, de l'empresa que executava les obres, doncs, guiar la gent perquè es pogués fer el pas alternatiu pel carrer Sant Pau. Per qui es coneix Sant Feliu, és fàcil dins el carrer Sant Pau i ja sap com arribar-hi. Per qui no se'l coneix i vol accedir a l'aparcament és una mica enrelaçat i aquí és on hem tingut una mica el conflicte també o les molèsties a la gent que realment volia accedir-hi. Però no ens quedava gaire més alternativa.
0: L'alcalde apunta que la part que més afectava la vida quotidiana dels codinencs ja s'ha acabat i que només queden els acabats del carrer Joan Maragall, on es donarà continuïtat a la vorera. Amb tot, Cabotí avança que no serà l'acabat definitiu, ja que es troben pendents d'una subvenció del Servei Català de Trànsit per reurbanitzar la plaça Doctor Robert, que afectaria també aquest carrer. Les obres de la sectorització de la xarxa d'aigua han anat lligades també a uns treballs de digitalització, tant de la xarxa com dels equipaments com els pous, que han tingut una inversió de 323.000 euros, 212.000 dels quals han estat finançats amb els fons europeus Next Generation. L'objectiu, en aquest cas, és que es pugui tenir un control a distància de les dades referents a l'aigua i també poder-hi actuar. L'alcalde explica que la companyia d'aigua escassa i l'Ajuntament ja estan implementant un programa informàtic que té el control de tot això. El pas final és la instal·lació de comptadors digitals a les cases.
1: Llavors, el projecte de digitalització, ja hem fet un desplegament de 400 telecomptadors, de tal forma que sabem si en un sector, per exemple, saps l'aigua que està entrant i saps l'aigua que s'estan consumint els telecomptadors, doncs, de diferència, és aigua que no estàs comptant, que és aigua o bé que s'està perdent, o bé són fraus, o bé doncs, altres causes, però que així d'aquesta manera ens permet analitzar-ho molt millor.
0: Ja se n'han instal·lat 400 i el 2027 es farà el desplegament total de telecomptadors a tot el municipi, que permetrà, segons l'alcalde, ser molt més eficients a tota la xarxa d'aigua a l'hora de detectar fuites. També ho serà a nivell domèstic, ja que cada usuari podrà controlar els seus consums amb una aplicació mòbil, de manera que incidències com una fuita d'aigua al lavabo es podran detectar el mateix dia i no amb la factura de cada 3 mesos. Aquestes dues iniciatives, la sectorització i la digitalització de la xarxa, se sumen a una tercera millora també amb l'objectiu de convertir la xarxa en més eficient, la reposició de canonades de fibrociment per les de fibra de polietilè. Un 30% de la xarxa d'aigua de Sant Feliu, segons l'alcalde, encara és de fibrociment. La reposició de canonades s'ha fet aquest any al carrer Barcelona i al camí de Lloberes amb un cost de 300.000 euros i al llarg d'aquest 2026 també es farà al carrer Era Nova i a la plaça. La tasca de reposició, segons considera Cabotí, s'ha de fer de manera progressiva i gradual cada any.
2: El butlletí dels municipis de la C-59.
3: La resolució judicial ratifica la sentència i dona per provat que els fets es van perllongar durant 14 anys entre el 2006 i el 2020, aprofitant la situació de vulnerabilitat i indefensió de les menors parents d'aquest veí de Mollà. Segons el relat de la recerca, els abusos van començar l'estiu de 2006, quan la primera víctima tenia només 9 anys, tant al domicili de l'agressor com durant un viatge a Peníscola. Fets que van causar a la menor un trastorn d'estrès posttraumàtic. L'acusat va utilitzar de manera habitual una habitació annexa de la seva casa, una antiga botiga, per forçar una altra neta de 9 anys l'any 2011 i va mantenir aquesta conducta amb dues netes més d'11 i 13 anys el 2017. L'últim episodi es va registrar l'any 2020 amb una menor d'11 anys. El tribunal conclou que l'home va actuar amb ànim libidinós i coneixent perfectament el grau de dany que causava les menors. En total, la condemna és per l'agressió i abusos continuats a 4 nenes. A la denúncia inicial, on la fiscalia demanava una condemna de 39 anys per cada delicte, també hi havia acusacions per abusos cap a una 5a nena, però els fets no van poder ser provats.
0: Sant Feliu de Codines acollirà divendres la presentació del documental I després de tu, Camins de Dol, un acte organitzat pel Grup de Dol, que és un projecte municipal que fa 2 anys que està en funcionament amb la voluntat d'oferir un espai d'escolta, respecte i acompanyament a les persones que han viscut una pèrdua. El grup de suport al dol es troba els dijous quinzenalment a l'espai de dol al costat del tanatori a la carretera de Sant Miquel del Fai. El grup de dol ha estat dinamitzat pel psicòleg Ricard Díaz Mallofré, que és també qui ha impulsat aquest documental que es projecta divendres. Es tracta d'un treball audiovisual que culmina un procés que neix ara fa 2 anys, amb la mort als 50 anys d'un amic del Ricard, que enmig del procés de final de vida va demanar-los un favor.
4: Ens va fer un regal i ens va demanar si podíem transformar el dolor en servei i la pèrdua en un acte de la comunitat. Abans de morir, ens va transmetre el desig de que poguessin crear alguna cosa útil pels altres. Un espai que ajudés a mirar la mort sense silencis ni fugides i que aportés recursos, sentit i acompanyament davant del procés de dol.
0: I és així com neix aquest documental, que el mateix Ricard Díaz defineix com una llavor. Recull 7 testimonis que han viscut diverses pèrdues i que, segons el psicòleg, són profundament humans.
4: Ja que veurem la mort d'un pare sobtada, la mort d'un fill, la mort d'un germà, la pèrdua del matrimoni, la pèrdua del sentit de la vida, la migració, una mort violenta... I tots ells comparteixen la mateixa experiència amb honestedat i amb valentia. Cada relat és únic, però tots comparteixen una necessitat. Posar paraules allò que sovint queda en silenci.
0: Díaz apunten que volen que aquest document sigui una mena de llegat, que generi un espai de reflexió i alhora sigui una invitació a reconciliar-nos amb el final de la vida i entendre el dol com un procés absolutament humà.
4: I recordar que fins i tot la pèrdua també pot emergir amor, aprenentatge i esperança. Perquè parlar de l'amor és, en el fons, una altra manera de dignificar la vida.
0: I després de Tu, Camins de dol es projectarà divendres a les 7 de la tarda a la sala d'actes del Centre Cívic La Fonteta.
2: El butlletí dels municipis de la C-59.
3: Durant els últims mesos s'ha enderrocat la cobertura de fibrociment i part de l'estructura per poder començar a treballar en la construcció durant aquesta tardor. L'alcalde, Dionís Guiteres, explica que els treballs es dividiran en dues fases més per poder complir els tràmits d'una subvenció amb fons europeus.
5: Perquè ens centrem a no perdre el temps en poder aconseguir, en poder justificar la subvenció que tenim concedida. Aquesta subvenció parla del continent, no del contingut. Vol dir aïllaments, vol dir eficiència energètica, plaques solars... Doncs tot això és el que ens centrem a fer ara, tot aquest envolvent, que és... que forma part de la subvenció, i la part que no forma part de la subvenció és una tercera fase en la qual no hi ha aquesta pressió, diguéssim. Tenim tots moltes ganes d'acabar l'edifici, evidentment, i d'utilitzar-lo, però no hi ha la pressió de perdre una subvenció.
3: Entre els espais que destaquen d'aquest nou equipament cultural hi ha un auditori que ha de permetre al poble tenir un espai adequat per les arts escèniques. També hi haurà un espai per l'escola de dansa que ha crescut els últims anys i per donar classes de música. D'aquesta manera es vol recuperar les classes que es van perdre amb la desaparició de l'escola de música ara fa uns anys.
5: I el que volem és ara doncs, tenir unes aules perquè es pugui tornar a poder exercir classes de música. Ja veurem com serà la gestió, si serà pública o si serà concertada, ja veurem. Però el que sí que serà és unes aules que tinguin totes les capacitats i totes les tecnologies per poder-ho fer, un estudi de gravació. I després ja ens quedaran encara uns 500 o 600 metres quadrats que estaran sanejats però no estaran encara ocupats amb cap tipus d'activitat.
3: Les previsions compten en tenir a punt el nou equipament a final del 2027. Tot plegat tindrà un cost de 6,5 milions d'euros que en part es finançaran amb un ajut de 2,8 milions dels fons europeus Next Generation.
0: En l'àmbit esportiu, les bicicletes són les protagonistes d'aquest cap de setmana a la nostra zona. Mollà viu una nova edició de les mítiques 4 hores de resistència BTT, una prova per relleus que s'ha convertit en un referent al país i que arriba dissabte a la 35a edició i es complementa amb l'hora infantil, que ja suma 8 edicions. Les 4 hores de Mollà arrencaran a les 6 de la tarda i finalitzaran a les 11 de la nit. Es faran al circuit tradicional, el Puig Sobirà, a tocar del cementiri de la vila. Acolliran participants de totes les edats i tot tipus de ciclistes. I en les últimes hores l'organització feia una crida per sumar-hi més equips de noies, ja que fins aquest dijous al matí només n'hi havia 2. L'hora infantil començarà 2 hores abans, a les 4 de, 2 hores abans de les 4 hores i serà de 4 a 5 de la tarda al mateix circuit, de gairebé 4 quilòmetres. Les bicicletes, però en aquest cas de trial, també seran les protagonistes a Sant Feliu de Codines amb la 19a edició del Legends. Una cita que els amants del trial clàssic en bici tenen marcada al calendari des de fa mesos i que reunirà desenes de persones vingudes de fora de Catalunya i fins i tot de fora de l'Estat. El Legends és una rememoració del trial que es practicava als anys 70 i 80. Dissabte, a les 6 de la tarda, Fernando Triviño farà una xerrada sobre una marca de bicicletes, Cimarrón, mentre que diumenge serà el dia del trial, amb 20 zones repartides en diversos punts del poble. Les obres de la plaça de Josep Umbert de Sant Feliu fan que la sortida i l'arribada s'hagin de fer aquest any al centre cívic La Fonteta, i és allà mateix on hi haurà la darrera zona del Legends. En aquest espai hem tingut aquesta xerrada amb en Josep Figueres, ànima de la prova. Doncs escolta, som dijous al migdia, som amb el Josep Figueres al parc de la plaça d'Octubre, aquí al centre cívic. Explica'm per què, m'has dit en primer lloc que quedem aquí.
6: Bé, té un motiu, que sortirem d'aquí. Llavors és important saber d'on se surt i on s'arriba. I aquí és on hi haurà la zona 20, que és l'última zona, hi haurà les inscripcions, hi haurà la sortida, tot el centre neuràlgic es fan aquí a aquesta plaça.
0: Estem parlant de la 19a edició del Trial Legends. Per qui no conegui aquesta prova, com la definiries?
6: Bé, és una prova, és competitiva, però entre cometes. O sigui, és una trobada de gent que havia fet trial als anys 75, 80 i fins a 90 inclús, i en lluny de més joves, i aquesta gent doncs venen amb les seves bicicletes ben restaurades, ben arreglades, perquè també es valora, hi ha premis pel que doncs porta la bici més ben restaurada. I participen. Llavors, hi ha qui fa el recorregut i vol fer les zones, hi ha qui no fa el recorregut i no fa les zones, però si fa les que li venen de gust. De fet, les zones són fàcils, són zones d'aquell temps que no han de fer massa grimègia per fer-les, i que això agrada molt perquè els que en saben una miqueta acaben tots a zero. Però bueno, ja està bé, es ve a disfrutar.
0: Quan dius les bicicletes restaurades, estem parlant de joies, no? Perquè hi ha bicicletes que venen aquí que potser queda aquell exemplar o pocs més.
6: Sí, n'hi ha que són úniques. I ara que dius això, el dissabte, al vespre, aquí en el centre cívic a partir de les 6, també fem cada any una trobada parlant d'anècdotes i coses, ve gent important doncs, a donar la seva opinió. I aquest any, arrel d'això que m'has preguntat de la bicicleta, que n'hi ha poques, ens ve un noi que ens porta una bici americana que es va fer a Amèrica per fer trial. I quan va a Amèrica es va enterar que aquí es feia trial, diguem, a Espanya, a Catalunya, doncs també es van posar les piles perquè ells feien bicis de cross, de BMX. I va fer una bicicleta. I hi ha hagut un noi que es diu Òscar, que és el que ens portarà aquesta bicicleta, que l'ha importada fins aquí, per ensenyar-nos-la, que ningú l'ha vist mai. I serà una primícia tindre-la el dissabte aquí amb nosaltres.
0: Molt bé, i de cara a diumenge, ara portes també un paper, que em deies, això és el full de ruta de tot el que ha de passar diumenge. On hi hauran aquestes zones i a qui implica tot plegat?
6: Bé, aquí hi ha una feina prèvia a la prova aquesta, que dura doncs, més de mig any anterior, doncs, anar buscant el recorregut, que inicialment fa anys que el fèiem fins a la zona nord, cap a Can Bosch. Però com que ens van començar a dir que començava la variant i que començaríem per aquí al mig i que ens tocarien doncs, una miqueta el recorregut, vam dir, saps què, canviem-lo ja d'entrada i deixem-lo. I hem fet un recorregut que ja l'havíem fet anys passats, però que fa anys que no el fem, potser fa 10 anys o més que no el fem, que és anar a la zona sur, que és cap a la Roca Gran de Villar, que és una típica doncs, d'aquí Sant Feliu, i llavors d'allà ens anem al Parc Cusar, que també és típic d'aquí Sant Feliu. Pel camí es troba un parell de zones, un parell d'avituallaments, perquè farà calor, però bueno, arribem al Parc Cusar i ja hi ha sombra. I allà del Parc Cusar hi ha una sèrie, un grup de zones, concretament s'han enganyat 7, i d'allà llavors ja venim cap aquí a Sant Feliu, Xinoxano, que és pla, ja no costa tant, i com a novetat també farem una zona a Cantalet, que és un bar que tenim al mig del poble. I allà la gent, doncs, mentre es fa el vermut, a partir de les 12 que arribaran, doncs, veuran com fan actuació aquestes bicicletes clàssiques, doncs bé, que farà gràcia veure-les, inclús de la vora, perquè a vegades no tens oportunitat de veure-les i aquí ho veuran.
0: On recomanaries a les persones de Sant Feliu i de Rodalies que anessin a veure? Ho deies aquí a Cantalet, algun punt més?
6: Mira, en el centre cívic ara on estem ara, hi ha la zona 20, que és l'última. Pel que no es vulgui moure d'aquí, doncs els espera que surten a les 9, l'últim sortirà a les 10, i aquí arriben els primers sobre les 12 i mitja. Però, si mentrestant els vol anar a veure, aquest any és molt fàcil. Ha d'anar a les primeres zones a Villar, que és anar en direcció a Barcelona, allà amb la rotonda abans de sortir a Sant Feliu, a l'esquerra, i llavors dos carrers més avall a la dreta. I allà hi haurà uns controls que estaran per la gent que doncs, vulgui preguntar-ho, que els indicaran per aparcar, per anar a veure el primer grup. I el segon grup és molt fàcil, anar cap a Sant Miquel del Fai i queda allà al Parc Usar, queda, quan arribes ja ho veus allà a la dreta, vull dir que no hi ha problema, és a un quilòmetre del poble.
0: Quanta gent espereu de participants?
6: Mira, cada any ens, és una mica una anècdota perquè depèn el temps i depèn l'edat i tot plegat, no? Però aquest any ara ja de moment en tenim uns 30 confirmats, que ja és molt, i sempre ens en venen a última hora, o sigui, entre avui i demà se n'apuntaran poder 10 o 15 més, i a última hora sempre venen des 10 o 15 més que no s'han apuntat, que també els agafem, perquè ja ho tenim previst. Llavors comptem entre 60 i 70.
0: I de voluntaris? Gairebé un per cap?
6: Sí, de voluntaris gairebé un per cap. El podríem agafar, que s'havia d'un per cap, i anar-los a fer el recorregut. Perquè aquí tinc un planning, doncs, de si hi ha 20 zones, compta dos persones com a mínim, imagina la gent que hi ha, llavors els que es cuiden dels carrers, per quan surten també guials, que no tinguin problemes, la gent que està en l'habituallament, inscripcions, el que tanca circuit, el que l'obre, el que marca les zones, bueno, hi ha molta feina, sí, però es fa de gust i es fa.
0: I s'ha fet un nom aquesta prova al món del trial, no només català, diguéssim ja.
6: Sí, bueno, és el Legends, que al seu moment, doncs, la paraula Legends vol dir gran, no? Però, clar, el dia del Legends, només li posem això, vull dir que la gent ja ho sap, el Legends, és com els singles que es deia abans, no? Doncs ha quedat un nom establert i jo crec, com que no té cap definició publicitària de ningú ni res, això pot durar molts anys. Jo, particularment, tinc ganes de ja deixar-ho perquè porto molts anys. Aquest any ja vaig dir que doncs, volia fer doncs, ja deixar-ho, però estic segur que amb la gent que ja s'ha fet una mica grans i que també tenen ganes, ho poden continuar perfectament. I jo els puc assessorar sempre, però bueno, no sempre puc ser jo davant. Vull dir que sempre hi ha d'haver un altre que et substitueixi. I en aquest cas estaria bé doncs, que ja sortís algun equip de joves, joves que vull dir 50 anys, eh?
0: Són joves,
6: són molt joves. Però clar, jo me'n vaig cap als 74 i ja són anys també. I bueno, i així estem. Sí.
0: Perfectíssim, Josep. Doncs el diumenge tornem a parlar. Que vagi molt bé.
6: Molt bé, moltes gràcies. Vinga, i us espereu un bon diumenge.
0: Pels que encara no estiguin inscrits i es vulguin animar, la validació

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 4 i us parla Lídia Porta. L'operació retorn del pont de la Diada concentra avui la major de la mobilitat a les carreteres catalanes, amb uns 260.000 vehicles previstos de tornada cap a l'àrea metropolitana de Barcelona, entre les 12 i aquesta mitjanit. El Servei Català de Trànsit preveu que la franja més complicada sigui d'aquí una hora a les 5 i fins a les 10 de la nit, especialment a la P7. Les principals afectacions es poden concentrar en aquesta carretera, tant en sentit sud entre Sant Celoni i l'Arca de Vallès, com en sentit nord entre Vilafranca del Penedès i Martorell. També es preveu intensitat elevada a la C32, a la C31 i a la C65 en direcció a la P7 i a la C55 i a la C58 en sentit sur, a la N340 entre Coma-ruga i el Vendrell i a la N2 a l'alçada de Tordera. Per absorbir tot aquest cop de volum, a trànsit ha previst carrils addicionals i altres mesures d'ordenació de la circulació. I Òmnium Cultural l'ha denunciat avui diumenge en l'actuació policial de la nit de l'11 de setembre en què els Mossos d'Esquadra van detenir a 18 persones pels aldarulls posteriors a la manifestació antifeixista a Barcelona. L'entitat ha constatat que és injustificable l'ús de la força pels cossos de seguretat i ha parlat de possibles detencions arbitràries. I en aquest sentit també han demanat que s'investigui i s'esclareixin els fets. Els manifestants van cremar 3 contenidors entre el passeig de Sant Joan i la ronda de Sant Pere, i un grup que es trobava aturat davant de la línia policial va llançar objectes als agents. I també l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar, a través de la Regidoria de Governació, ha estat treballant en una nova ordenança general de civisme. Mireia Caparrós, la Cala Ràdio.
3: La nova ordenança parteix de la necessitat d'adaptar les normes de convivència a la realitat actual del municipi, marcada, segons el text, per una important afluència turística durant els mesos d'estiu i per l'increment de determinades conductes incíviques que poden alterar la tranquil·litat i el benestar de la població resident. Un dels àmbits que es reforça és la gestió dels residus vegetals. La proposta estableix que les restes de jardineria s'han de dipositar dins dels contenidors específics i prohibeix deixar-les al seu voltant. Pel que fa als animals domèstics, es manté la prohibició de la seva presència, permanència o accés a les platges del terme municipal, excepte en les zones del litoral expressament habilitades. Xavier de la Fuente és el regidor de Governació.
4: També ja no pot ser un receptor d'escombraries ni d'actes incívics. La gran majoria de la gent actua de manera responsable, però cal donar resposta contundent a aquelles conductes que perjudiquen el conjunt del poble.
3: El text incorpora igualment un règim sancionador que diferencia entre infraccions lleus, greus i molt greus.
2: Una de les novetats... fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Quan un amic et demana que el vagis a buscar a l'aeroport un diumenge a les 5 del matí, hi ets. Quan la teva mare marxa de viatge i et queda regar les plantes, hi ets. I quan el teu veí necessita que li cuidis el gat, també hi ets. Perquè quan cal, hi som. Vine a donar sang a la Festa Major de Sant Feliu de Codines diumenge 13 de setembre de 10 a 2 a l'autobús situat al costat del Centre Cívic La Fonteta. T'hi esperem. Reserva cita a bancsang.net/donar.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Quan un amic et demana que el vagis a buscar a l'aeroport un diumenge a les 5 del matí, hi ets. Quan la teva mare marxa de viatge i et queda regar les plantes, hi ets. I quan el teu veí necessita que li cuidis el gat, també hi ets. Perquè quan cal, hi som. Vine a donar sang a la Festa Major de Sant Feliu de Codines, diumenge 13 de setembre de 10 a 2 a l'autobús situat al costat del Centre Cívic La Fonteta. T'hi esperem. Reserva cita a bancsang.net/donar.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 5 i us parla Lídia Porta. Inicia aquesta hora i fins les 10 del vespre de la franja més complicada per a la circulació en aquesta operació retorn del pont de la Diada cap a l'àrea metropolitana de Barcelona, segons el Servei Català de Trànsit. Les principals afectacions es concentren a l'AP7 tant en sentit sud entre Sant Celoni i la Roca del Vallès com en sentit nord entre Vilafranca del Penedès i Martorell. També es preveu intensitat elevada a la C32, a la C31 i a la C65 en direcció a l'AP7 i a la C55 i a la C58 en sentit nord, a la N2340 entre Comarruga i el Vendrell i a la N2 a l'alçada de Tordera. Per absorbir el volum de vehicles, Trànsit ha previst carrils addicionals i altres mesures especials d'ordenació de la circulació. I a Ceuta, la policia ha iniciat aquest matí el trasllat de centenars de migrants a una nova instal·lació temporal, segons fonts del Ministeri d'Inclusió. El nou assentament està ubicat al barri de les Rosales i té la capacitat de 864 persones i es tracta d'una parcel·la de propietat de la CEPES, que és l'entitat pública empresarial de sòl i que han cedit pel Ministeri de l'Habitatge. Els migrants que es trobaven a la zona de l'Home Colmenar han fet el recorregut a peu escortats per la policia. I arran de l'11 de setembre, Òmnium Cultural ha denunciat l'actuació policial de l'esquella nit, en què els Mossos d'Esquadra van detenir 18 persones per als aldarulls posteriors a la manifestació antifeixista a Barcelona. L'entitat ha constatat que és injustificable l'ús de la força pels cossos de seguretat i ha parlat de possibles detencions arbitràries. També en aquest sentit han demanat que s'investigui i s'esclareixin els fets. Els manifestants van cremar 3 contenidors entre el passeig de Sant Joan i la ronda de Sant Pere i un grup que es trobava aturat davant de línia policial va llançar objectes als agents. I 2 menors han resultat ferits per arma blanca al carrer de Sigüenza, al barri del Carmel de Barcelona, aquesta matinada. Segons han confirmat les fonts policials a l'ACN, els Mossos han rebut l'avís a 2:45 de la matinada. En arribar al lloc dels fets, els agents han localitzat una primera víctima ferida i molt a prop n'han trobat una altra que també presentava una agressió per arma blanca. Fins al punt també s'hi han desplaçat que han atès els 2 menors i han traslladat al centre hospitalari les seves vides, però no corren perill. I també un accident entre 2 cotxes i una ambulància a la ronda de la Barcelona va deixar ahir 7 ferits de diversa consideració. Segons les primeres informacions, es va produir un xoc entre 3 vehicles implicats, un dels quals era una ambulància. En total es van atendre 7 persones ferides, 2 de les quals eren de l'ambulància i totes van ser traslladades a centres hospitalaris. I fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Quan un amic et demana que el vagis a buscar a l'aeroport un diumenge a les 5 del matí, hi ets. Quan la teva mare marxa de viatge i et queda a regar les plantes, hi ets. I quan el teu veí necessita que li cuidis el gat, també hi ets. Perquè quan cal, hi som. Vine a donar sang a la Festa Major de Sant Feliu de Codines, diumenge 13 de setembre de 10 a 2 a l'autobús situat al costat del Centre Cívic La Fonteta. T'hi esperem. Reserva cita a bancsang.net/donar.

0: Podríem tenir son.
1: Mentre Marta Viana i Lara García s'estan traient les lleganyes dels ulls.
2: Mare, literalment.
0: O poques ganes de treballar.
3: És que tinc molta feina.
4: Oh, i jo què et penses, que estic aquí creuant de braços?
0: O quedar-nos al llit una mica més.
5: Oh, escolteu, apreneu a guanyar, guapos.
6: Quina ràbia.
0: Però per alguna cosa som els matiners.
5: Mary, potser sóc bisexual. I ella es veu que de seguida va contestar, no, ets gay.
7: A mi això també em va passar.
8: AICAT, de dilluns a divendres i de 5 a 6 del matí, els matiners, amb Xavi Canalias.
9: Som pura cafeïna.

0: Ei, encara no has sentit tot el que passa cada matí a ICAT? No triguis, que potser ja no hi seràs a temps per fer-ho.
1: Els experts, amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
0: Els experts, 15a temporada, més que Dallas.
2: De què va el programa?
1: Cada dia de 6 a 10 del matí a ICAT.
0: Potser fa massa temporades que dura, però us alegrem el dia.

0: Tots a la pista. Miqui Puig als plats.
1: Cada vespre alliberem l'estrès i el cansament amb una dosi de pista de fusta. El programa per moure el cos, descobrir cançons noves i deixar-se portar.
2: Qui no balla no és viu.
1: De dilluns a dijous a les 8 del vespre, pista de fusta a ICAT.

Escoltes ICAT.

Runway. Quan plegues de la feina o dels estudis, deixa't acompanyar pel millor de l'escena musical catalana mentre tornes cap a casa. Noves veus, descobertes i cançons que t'atrapen. Nota de veu, amb Fran Lluís Giró i Aina Ostrell, de dilluns a dijous, de 5 a 7 de la tarda, a